Sono spiacente.

0: Viatgeres i viatgers, molt bona revetlla de Sant Joan. Sigui quina sigui l'hora i el lloc des d'on ens escolteu, gràcies per tornar a compartir amb nosaltres aquest viatge. Soc Felip Querol i això és El viatge a l'altre, un espai que setmana rere setmana ha intentat acostar-se al món amb curiositat, respecte i ganes d'entendre allò que sovint ens sembla llunyà. Un programa que no pretén donar lliçons, sinó convidar a escoltar. Que no buscar judicis ràpids, sinó mirades més àmplies i més humanes. Avui, a més, és una nit molt especial perquè demà és 24 de juny, Sant Joan. Per això, abans de res, permeteu-me felicitar tota la nostra audiència i desitjar-vos una molt bona revetlla plena d'alegria, de retrobaments i de bons moments compartits. I, naturalment, una felicitació molt especial per a totes les Joanes i tots els Joans. Moltes felicitats i que gaudiu d'un dia magnífic. Personalment, estic molt content de poder-me dirigir a vosaltres en una data tan significativa com aquesta. Una nit que parla de llum, d'esperança, de tradicions i també de nous començaments. És, a més, l'últim programa de la temporada 2025-2026 i una nit com aquesta, en què les fogueres il·luminen places, carrers i platges, hi ha una tradició que m'agrada especialment, que és escriure en un paper allò que volem deixar enrere i llançar-lo al foc perquè es consumeixi amb les flames. Avui, al viatge a l'altre, escrivim en aquest paper la paraula guerra, violència, abusos, injustícies, i ho llancem tot a la foguera perquè això s'acabi d'una vegada. I també aprofitem per a valorar tot allò que ens va bé i que de cap manera volem deixar enrere. Per això enviem una salutació molt especial als companys de Ràdio Silenci de la Garriga, que fan possible que aquests viatges arribin cada setmana a nous oients. Gràcies per caminar al nostre costat i per ajudar-nos a fer créixer aquest projecte.
1: Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga des de l'any 2000.
0: I avui ho fem amb una emoció especial perquè aquest no és un programa qualsevol. Avui tanquem la temporada 2025-26 del Viatge a l'Altre. Ha estat un curs ple de destinacions, testimonis, descobertes i converses que ens han permès recórrer el planeta sense moure'ns de la ràdio. Per això, gràcies per ser-hi, per escoltar-nos, per viatjar amb nosaltres i per continuar demostrant que encara val la pena mirar l'altre amb interès, empatia i amb la voluntat sincera d'entendre. Comencem l'últim viatge de la temporada, la nit de la revetlla.

el que serà serà ens porta a les pistes. La primera és primera nació que es va declarar atea, concretament l'any 1967. La segona és el país dels búnquers i, finalment, els flamencs i l'illa de Cézanne. Sí, teniu raó. Avui anem a Albània. Albània, que significa la terra de la gent que parla skip, és una república d'Europa situada a la zona dels Balcans. Limita al nord amb Montenegro, al nord-est amb Kosovo, a l'est amb Macedònia del Nord, al sud amb Grècia, a l'oest amb la Mar Adriàtica i al sud-oest amb la Mar Jònica. La capital n'és Tirana, amb 400.000 habitants, i les principals ciutats són Durrës, Elbasan, Vlorë, Skodër, que tenen pels vols dels 100.000 habitants. El país té una superfície d'uns 28.700 quilòmetres quadrats i una població aproximada d'uns 2,7 milions d'habitants. La seva capital i ciutat més poblada és Tirana, com dèiem abans, que concentra bona part de l'activitat econòmica, política i cultural del país. La llengua oficial és l'albanès, és una llengua molt singular dins de l'Europa perquè constitueix una branca pròpia de la família indoeuropea. La moneda oficial és el lek albanès. Actualment seria l'equivalència amb l'euro seria entre 98 i 100 leks, tot i que el canvi pot variar lleugerament segons el mercat. L'euro, de fet, és força habitual en moltes zones turístiques i comercials del país. Pel que fa a la religió, Albània és un dels països més diversos dels Balcans i conviuen comunitats musulmanes, ortodoxes i catòliques. Tanmateix, el país és conegut per haver-se convertit l'any 1967, com dèiem abans, en el primer estat oficialment ateu del món sota el règim comunista d'Enver Hoxha, que va prohibir tota la pràctica religiosa. Tot i que aquesta prohibició va desaparèixer amb la democràcia, avui Albània continua sent una de les societats més secularitzades d'Europa. La història recent del país està profundament marcada per la dictadura comunista d'Enver Hoxha, que va governar entre el 1944 i el 1985. Durant aquells anys, Albània es va convertir en un dels països més aïllats del planeta, precisament d'aquest aquella època en queda un dels seus símbols més sorprenents, els búnquers. Es calcula que se'n van construir prop de 175.000 arreu del territori per preparar una hipotètica invasió estrangera que mai no hi va arribar. Avui encara es poden veure a platges, muntanyes, camps i ciutats i s'han convertit en una de les imatges més característiques del país. Actualment, Albània és una república parlamentària. El president de la república és Bajram Begaj, mentre que el primer ministre, si l'heu sentit molt, és Edi Rama, que ocupa el càrrec des del 2013. El país és membre de l'OTAN des del 2009 i és candidat oficial a ingressar a la Unió Europea. Malgrat els avenços econòmics de les darreres dècades, Albània continua afrontant reptes importants com la corrupció, la migració juvenil i les desigualtats territorials. Alhora, el turisme s'ha convertit en un dels principals motors de creixement, especialment gràcies a les espectaculars platges de la coneguda com a Riviera Albanesa. Un país petit amb dimensions, però amb una història fascinant, una identitat molt marcada i una societat que continua buscant el seu lloc en l'Europa del segle XXI. L'actualitat internacional d'Albània és bastant important. Com ja sabeu, hi ha hagut uns esdeveniments que s'han conegut arreu del món. Segons informa la BBC News, el conflicte s'inicia quan el govern d'Albània aprova un projecte turístic de gran escalada a l'illa de Cézanne, una antiga base militar de gran valor ecològic a la costa adriàtica. El pla preveu la construcció d'un complex de luxe, amb hotels, ports esportius i residències, impulsat per inversors internacionals vinculat a Jared Kushner i Ivanka Trump. L'anunci genera una reacció immediata entre els col·lectius ecologistes i entitats locals que denuncien l'impacte ambiental i la manca de transparència en la concessió. Pel que fa a Associated Press, un altre mitjà, el projecte rep l'aval del
primer ministre Edi Rama, que el presenta com una inversió estratègica per a transformar el model econòmic del país i impulsar el turisme de luxe. El govern defensa que la iniciativa s'ajusta a la legalitat i que pot generar ocupació i desenvolupament en una zona fins ara poc explotada. Tanmateix, aquesta decisió converteix Rama en una figura central del conflicte i la seva gestió és ràpidament qüestionada per falta de transparència i per la manca de participació ciutadana en el procés. També trobem Reuters, que ens indica que a partir d'aquest moment sorgeix el moviment de protesta conegut com la Revolució dels Flamencs, nom inspirat en les aus que habiten les zones humides del litoral amenaçades pel projecte. Inicialment, el moviment neix com una mobilització ecologista, però ràpidament evoluciona cap a una protesta social més àmplia contra la privatització del territori i la venda de patrimoni natural a inversors estrangers. The Guardian ens explica que la Revolució dels Flamencs creix amb rapidesa i s'estén per diverses ciutats del país, especialment a Tirana i les zones costaneres del sud. Les mobilitzacions es repeteixen de manera gairebé diària amb milers de participants que reclamen la protecció del litoral i la preservació de la biodiversitat. Tot i que la majoria de protestes són pacífiques, en alguns punts sí que és veritat que s'han registrat tensions puntuals amb dispositius de seguretat vinculats a les zones del projecte. El Financial Times, per la seva part, diu que finalment destaca el cas de Cézanne, que ha transcendit les fronteres d'Albània i s'ha convertit en un exemple internacional del debat entre el desenvolupament econòmic i la protecció ambiental. L'illa es converteix en un símbol de conflicte i, d'altra banda, el govern defensa la modernització econòmica i, a part, des d'una altra perspectiva, els manifestants alerten de la pèrdua irreversible d'un espai natural únic al Mediterrani. Finalment, en aquest context, la Revolució dels Flamencs continua activa i sense una sortida clara. Les protestes es mantenen al carrer, mentre que el govern d'Edi Rama sosté el projecte com una aposta estratègica per al futur del país. Albània es manté així en el focus internacional per un conflicte que combina ecologisme, política i grans inversions internacionals en un escenari de creixent tensió social.

una habitació amb vistes. Una finestra oberta a la cultura.

0: acabem d'escoltar una antiga cançó de la nit de Sant Joan, cantada per Maria Gironès i Sala, una àvia de Sal de 91 anys que de petita cantava a l'escola, abans de la guerra, mentre puntejava la sardana. Amb aquella autenticitat que només conserven les veus que han mantingut viva la memòria popular al llarg dels anys, la veu d'una àvia ens transporta a les fogueres, a les places plenes de gent i a les nits d'estiu en què les històries, les cançons i les creences es transmetien de generació en generació. La nit de Sant Joan és molt més que una festa. És una tradició profundament arrelada a la cultura popular i a l'imaginari col·lectiu. El foc, la lluna, les herbes remeieres, els rituals i els desitjos han alimentat durant segles un univers ple de simbolisme i de misteri. I precisament aquesta màgia ha convertit la nit més curta de l'any en un fort inspiració constant per artistes, escriptors i músics.
1: Des de la literatura popular fins a la poesia, des de les cançons tradicionals fins a les creacions contemporànies, la nit de Sant Joan continua despertant emocions i creativitat. Molts creadors hi han trobat un espai de llibertat, de renovació i de trobada amb les arrels. I encara avui, en plena modernitat, aquesta nit continua inspirant música, espectacles, relats i noves formes d'expressió artística.
2: Perquè hi ha tradicions que no desapareixen, evolucionen, es transformen i continuen parlant-nos any rere any, amb la mateixa força de sempre. I la nit de Sant Joan és, sens dubte, una d'aquestes tradicions. Benvinguts a una habitació amb vistes. Passeu, passeu, que la porta és oberta.

0: El mirador.
1: De ben segur que les imatges que us venen al cap quan penseu en la festa de Sant Joan són la nit o revetlla que s'allarga fins a la matinada. Les fogueres, els petards, la coca, la ballaruga i molt possiblement l'inici d'un llarg període de bon temps, de nits que s'allarguen i de vida al carrer. Al voltant de Sant Joan cal parlar de tota una altra sèrie d'elements, presents sobretot durant la nit que va del 23 al 24 de juny. La nit o revetlla de Sant Joan, nit màgica, les herbes remeieres, solstici d'estiu, personatges fantàstics, el poder de l'aigua i la rosada, nit de bruixes. Jornada amb un gruix de rituals i creences, en bona part oblidats o, en tot cas, amb una pèrdua important de presència en la celebració actual.
2: Els orígens d'aquesta celebració ens transporten a temps molt antics, quan diverses civilitzacions festejaven l'arribada del solstici d'estiu. Les fogueres, que encara avui són les grans protagonistes de la nit, semblen tenir l'origen en rituals dedicats al sol. El foc simbolitzava la força que calia transmetre a l'astre rei just quan arribava al seu punt més alt del cel i començava lentament el camí de davallada. Era una manera d'honorar el sol en el moment de màxima plenitud com a font de llum, d'energia i de vida. La nit de Sant Joan, hereva d'un mosaic de tradicions, ha conservat fins avui un fort component pagà i supersticiós. És una celebració on es barregen ritus vinculats al sol amb d'altres relacionats amb l'aigua, les plantes i els estels. I conflueixen tradicions pirinenques i mediterrànies, influències celtes i romanes, elements pagans, cristians i laics. Un patrimoni cultural ric i divers que uneix món rural i urbà, mariner i de muntanya, i que manté viu un llegat ancestral que ha arribat fins als nostres dies.
3: El foc continua tenint una gran presència en la celebració de la festa de Sant Joan. De fet, podem dir que la vigília i la nit de Sant Joan, en el calendari festiu, és la gran festa del foc. L'encesa de falles i sobretot de fogueres continua ben arrelada a casa nostra, encara que s'ha perdut el caire més popular que havien tingut per adquirir-ne un de més institucional. Del costum, no pas massa llunyà, de l'encesa de fogueres a la majoria de places i fins i tot a les cruïlles de carrers, fruit de l'apilament de mobles vells i atrotinats, de caixes i restes de fusteria, s'ha passat ara a l'encesa molt més reduïda de fogueres, totes amb el permís corresponent. En aquesta nova etapa de les fogueres de Sant Joan, cal afegir l'arribada de la flama del Canigó, una tradició iniciada al segle XX, una flama que es manté encesa tot l'any a Perpinyà, es puja al cim del Canigó i després es reparteix arreu dels Països Catalans per encendre les fogueres de Sant Joan. Aquesta tradició s'ha convertit en un veritable símbol d'unió i continuïtat de la cultura entre els pobles de parla catalana. Als anys 70 es va proclamar el dia 24 de juny com la Diada Nacional dels Països Catalans.
2: Les fogueres de Sant Joan han estat sempre envoltades de creences i rituals. La tradició diu que qui salta el foc obté salut i protecció per tot l'any i que les parelles que el travessen, agafades de la mà, reforcen el seu vincle. També es consideraven valuoses les cendres de la foguera, a les quals s'atribuïen propietats protectores i guaridores. Amb el pas del temps, la festa ha mantingut aquests costums ancestrals i ha incorporat un altre gran protagonista, la pólvora. Petards i espurnes i castells de focs artificials omplen la nit de llum i color, convertint Sant Joan en una de les celebracions més màgiques de l'any.
1: Ja les podeu fer ben altes, les fogueres, aquest any. Cal que brillin lluny i es vegin els focs d'aquest Sant Joan. Cal que es vegin de València, de Ponent i de Llevant. I en fareu també en la serra, perquè els vegin més enllà. I el crit d'una sola llengua s'alci dels llocs més distants, omplint els aires encesos d'un clamor de llibertat. Joan Maragall.
3: A la màgia de la nit de Sant Joan, el foc esdevé símbol de misteri, de purificació i de renovació. una força ancestral que des de fa segles alimenta rituals, llegendes i celebracions populars arreu del Mediterrani. I és precisament aquesta intensitat gairebé hipnòtica del foc la que també ha inspirat nombrosos artistes al llarg del temps.
1: Un dels exemples més universals és la dansa ritual del fuego, composta l'any 1915 per Manuel de Falla, dins el ballet El amor brujo. Amb una música vibrant i poderosa, Falla transforma el ritme i l'energia del foc en so, evocant un ritual màgic ple de passió, superstició i encantament. La música evoca una dansa al voltant del foc, destinada a allunyar els mals esperits i trencar encanteris.
2: El ritme obsessiu, les melodies d'arrel popular i la força hipnòtica de l'orquestra transformen la música en un autèntic ritual sonor. Aquí el foc no és només llum o escalfor, és símbol de purificació, de renovació i de misteri, tal com també ho és en la tradició de Sant Joan. Igual que les fogueres de la revetlla, cremen allò vell per obrir pas a un nou cicle. La dansa imaginada per Falla converteix la música en un acte gairebé màgic, intens i col·lectiu.

0: I si hi ha un element imprescindible a la Revetlla de Sant Joan, és, com ho dèiem, noies...
1: La coca!
0: Robert, no té sentit, com ho dèiem...
2: La coca!
0: El seu origen no és del tot clar, però remunta a temps molt antics. Es creu que deriva dels tortells amb ous que es consumien per aquestes dates i que en època pagana s'oferien al déu Sol durant la nit més curta de l'any. Aquelles primeres coques eren rodones amb un forat al mig que recordava la forma del sol. Amb el pas del temps, però, van evolucionar fins a l'actual forma allargada i ovalada. Elaborades amb ingredients senzills com farina, ous i sucre, sovint s'enriquien amb fruita confitada. La raó era ben pràctica, permetia aprofitar i conservar els excedents de fruita abans de l'arribada de la nova collita.
1: La coca de Sant Joan va viure un gran impuls a partir del segle XIX, gràcies a l'ofici de pastissers i flaquers, que en van popularitzar noves varietats. Avui n'hi ha per tots els gustos, des de les més tradicionals fins a les més innovadores. La tradició diu que les coques de Sant Joan han de tenir una grandària perfecta, sent el doble de llarg que d'ample i amb els angles arrodonits. Aquesta grandària és igual a la proporció entre el dia i la nit de Sant Joan. A molts indrets de la Mediterrània es mengen dolços semblants a la coca de Sant Joan. A Alacant, per exemple, la coca de Sant Joan és salada i porta verdures i tonyina, mentre que a Menorca, on també s'anomena coca bamba, és una peça enroscada en forma d'espiral. Joan Amades, en el seu costumari català, detalla una pràctica de protecció relacionada amb la coca i localitzada als voltants de Montserrat, que consistia a donar un bocí de coca al bestiar de corral per tal que Sant Joan els protegís dels depredadors. Al voltant de la coca també han nascut costums i creences populars. Tradicionalment s'acompanya de cava, moscatell o ratafia i es comparteix amb família i amics. I la dita popular encara recorda que a la nit de Sant Joan la coca s'ha de menjar a l'aire lliure perquè fer-ho sota sostre porta mala sort. Coca!

0: Coca de Sant Joan, d'Emma Muriel. Hi ha coca de fruita, també de pinyons, farcida de nata o bé de llardons. Fa goig de cireres amb sucre abundant, d'ametlla ratllada. Oi, l'estic esperant. Fa goig a la taula tallada a trossets. Convida a tastar-la a grans i a xiquets.
1: La nit de Sant Joan és el moment de l'any en què el món dels humans i el dels esperits es connecten. Aquesta nit ens convida a entrar en un territori antic i fascinant, el de les llegendes i éssers mitològics. Avui només parlarem de dos d'aquests éssers, les dones d'aigua i els mineirons. Entre les llegendes més fascinants trobem les dones d'aigua, éssers màgics de la mitologia catalana que habiten en fons, gorgs, estanys, torrents i coves amagades. La tradició les descriu com a dones d'una bellesa extraordinària, envoltades de misteri, amb llargues cabelleres que pentinen amb pintes d'or o de plata a la vora de l'aigua. Segons la llegenda, és precisament la nit de Sant Joan quan es deixen veure amb més facilitat. La resta de l'any només apareixen, de manera furtiva, en algunes nits de lluna plena.
2: Les dones d'aigua poden ser generoses amb aquells que les troben, concedint-los fortuna i prosperitat. Però també són guardians d'un secret. Qui revela la seva existència perd els seus favors. Les històries expliquen que si una d'elles s'enamora d'un mortal, com pot compartir-hi la vida i omplir-lo de riqueses? Ara bé, si ell trenca el pacte i fa públic el seu origen màgic, ella desapareix per sempre i la fortuna es converteix en desgràcia. Arreu de Catalunya es troben relats i llegendes sobre aquesta figura mitològica. Una mostra n'és el poema Canigó, de Jacint Verdaguer, en el qual hi ha nombroses referències a una dona d'aigua, de nom Flor de Neu, que enamora el cavaler gentil, nebot del comte Guifré, a més d'altres goges i fades relacionades amb gorgs, estanys i altres llocs d'aigua.

0: Per un d'aqueixos sols oberts sens rella, gentil, són poltres comejant a plana. Quan no pot més, per adreçar-se al cingle, lo deixa escuder que l'acompanya i per camí d'isars lliure se'n puja i per los grenys, com rapinyell s'atrapa, vers o blanquegen los mantells estesos, tofes de neu sens trepitjar encara. Un ovira el vell mig brufà de perles, lliri d'enjuiat per gota rosada. Quan ell va prendre'l, com de terra eixida, per l'altre bec l'estira hermosa dama. Què et feu, dient-li, ma gentil senyora, que així li robes son mantell de randa? Qui és, doncs? Li pregunta ell. Vine a veure, ja que has volgut, traïdor, agraviar-la, la flor de l'hermosura que somies, veuràs en quin jardí floreix i grana. En un pedrell, al cim de la carena, gentil veu la regina coronada, coronada de verges que la volten, teixint i desteixint mística dansa amb sos braços i peus, blancs com l'escuma que juga amb les petgines de la platja. De flor de neu la cavallera rossa rossola amb capdells d'or per ses espatlles, com raig de sol que en lo boirós desembre la gebre pura del retoble es daura. Com la lluna creixent en nit oblívola, riu i clareja sa serena cara i són sos ulls dues rients estrelles que el canigó robà a la volta blava.
1: Una llegenda molt propera sobre dones d'aigua la tenim al costat de casa. Sant Miquel del Fai i els Cingles Albertí és un dels punts de Catalunya més rics en històries sobre aquestes nimfes, afavorit pels seus imponents salts d'aigua, coves i gorgs amagats. La llegenda més cèlebre i estructurada d'aquesta zona és la de Regina, la dona d'aigua de Can Via Plana, una masia històrica de Riells del Fai, a peus del monestir.
2: La dona d'aigua. Un matí a trenc d'alba, l'hereu de Via Plana, amo del mas Via Plana de Riells del Fai, un dels grans masos del poble, es dirigia al mercat de Granollers, quan el gorg que hi havia a la torrentera propera a la casa veié com es banyava la reina de les fades de Vall d'Arròs amb un vestit d'estrelles d'aigua i una perla al cap. La reina havia sortit de matinada del gorg de les donzelles sense que cap altra dona d'aigua l'hagués vist abandonar el palau de les fades. L'hereu de Via Plana quedà embadalit per llur bellesa i caigué enamorat, ja sense remei. L'implorà de casar-se amb ell i la reina de les fades, després de fer-se pregar una mica, acceptà només amb la condició que no l'anomenés mai més com a dona d'aigua. Així li ho prometé l'hereu i amb una forta abraçada la tragué del gorg i la dugué cap al mas Via Plana, on preparaven l'imminent casament. Se celebrà com mai se n'havia celebrat cap a Riells del Fai, amb un gran nombre de convidats i exquisides viandes. Des del casament regnava l'abundància al mas Via Plana, ramats i collites eren copioses com mai, i la felicitat es completà amb l'arribada d'un fill i una filla. Un dia, l'hereu de Via Plana hagué de marxar uns dies fora a una fira que se celebrava a Granollers. Deixà la muller a càrrec de tot el mas i s'acomiadà d'ella i dels fills. La dona, gràcies als seus poders, intuí l'arribada d'un gran temporal i, malgrat ser el mes de maig, amb el blat encara verd i enfront d'un temps serè i assolellat, ordenà fer venir els segadors a segar tots els camps de blat del mas, davant la incredulitat i la sorpresa de tots els veïns de Riells del Fai, que se'n feien creus. Quan l'hereu de Via Plana tornà de Granollers i veia els camps segats, s'encengué de ràbia i dirigí el seu cavall fins al mas Via Plana, on la seva esposa el rebé al llindar de la porta de la masia amb els seus fills en braços. Ell, en saber que la dona havia ordenat la sega i sense donar-li temps a poder explicar-se, li etzibà: «Dona d'aigua havies de ser!» Fou dit això i un gran tro feu tremolar tot el mas. La dona d'aigua desaparegué. Seguidament, es formà una nuvolada negra que descarregà un temporal violent d'aigua i pedra. La riera i les torrenteres creixeren de manera exagerada. Els camins quedaren tots espantanegats i res del que hi havia plantat als camps es pogués salvar. La gent de Riells acudia al mas a agrair que la dona d'aigua hagués salvat el poble de la misèria en haver salvat almenys la collita del mas Viaplana. L'hereu de Viaplana s'adonà del seu gran error, però ja era tard, i desesperat, esclatà a plorar. Al matí, sense haver pogut dormir gaire del gran disgust, anà a llevar els infants i, en entrar a l'habitació, es trobà la canalla ben vestida i empolainada. Els preguntà qui els havia ajudat i responguera que ho havia fet llur mare. Els ulls se li retornaren a il·luminar i demanà als seus fills que la matinada següent, quan vingués la seva mare, li cosissin un fil al vestit i no la deixessin marxar. Ell estaria a la porta i entraria tot seguit a demanar-li perdó. En arribar el nou dia, els infants actuaren segons el previst, però quan l'hereu entrà, la dona d'aigua s'havia endut els infants al gorg de les donzelles. I l'hereu restà per sempre més sol i trist al mas de Viaplana.
1: I què en podem dir dels mineirons? Doncs que són uns éssers diminuts que viuen amagats dins de canuts d'agulles. Només es poden recollir exactament a la mitjanit de Sant Joan sota les fulles de la tartera. Si els obres, et demanaran feina immediatament i sense parar.

Hi havia una vegada, als Pirineus, uns éssers diminuts i misteriosos anomenats mineirons. Tan petits eren que milers d'ells podien cabre dins d'un canut de canya. Deien que naixien d'una herba màgica collida la nit de Sant Joan, quan les muntanyes s'omplen d'encanteris i secrets. Els mineirons eren molt treballadors, però també molt impacients. Quan algú obria el canut on estaven tancats, en sortien tots de cop com una ventada cridant «Què farem? Què direm? Què farem?» I compte, perquè si el seu amo no els donava feina immediatament, els mineirons s'enfadaven i podien fer alguna malifeta. Conta la llegenda que un pagès molt pobre va trobar un canut de mineirons amagat en una cova. En obrir-lo, els éssers diminuts van començar a cridar sense parar. «Què farem? Què direm? Què farem?» Espantat, el pagès va ordenar «Porteu pedres del riu!» En un instant, els mineirons van omplir els camps de pedres. Després els va dir «Ara traieu-les totes!» I així treballaven sense descans. Aixecaven marges, segaven camps, recollien llenya i fins i tot construïen camins sencers abans que sortís el sol. Gràcies als mineirons, el pagès es va fer ric. Però hi havia un problema. Cada vegada necessitava inventar més i més feines perquè aquells éssers no paraven mai. Una nit, cansat i sense saber què manar-los, va deixar anar. «Aneu a comptar els grans de sorra del riu!» I els mineirons van desaparèixer cap a la foscor, ocupats en una feina impossible que encara avui, diu la gent gran, continuen fent a les nits del vent els rius dels Pirineus. Per això, quan sentiu un xiuxueig entre les pedres o el soroll del vent a la muntanya, alguns diuen que són els mineirons preguntant encara «Què farem? Què direm?

0: Per fi tenim l'estiu damunt i les vacances a tocar. L'estiu és una estació esperada. L'estiu és el record de la felicitat infantil dels mesos desvagats, les festes al carrer, la música i l'alegria, la vida que brolla arreu. L'estiu ens regala bon temps i, sobretot, temps per nosaltres i espai per dedicar-lo a gaudir la lectura sense presses, a la platja, en un raconet de món tranquil o bé a casa, però amb el ritme pausat que regala les vacances. Agafar un llibre i submergir-s'hi és un dels plaers de l'estiu. Us proposem alguns títols perquè us acompanyin durant aquests dies que venen a través d'històries, de ficció o bé relats, de vides, famílies, somnis i esperances. I començarem per un llibre d'Agatha Christie. I aleshores no en queda cap. És una edició nova de l'any 2025 de la butxaca d'edicions 62.
1: També hi ha un altre llibre, que és La llibreria dels divendres, de Sawako Natori, columna Edicions.
2: També teniu d'Andrea Camilleri, El comissari Montalbano, edicions 62, La butxaca.
0: O també La catastròfica visita al zoo, de Joel Dicker, de editorial La Campana.
1: És molt divertit, aquest llibre. Eh? Té un to molt, sí, molt divertit.
0: I el d'Andrea Camilleri, del comissari Montalbano, hi ha molts llibres, tots els casos que ell resol. Vull dir que qualsevol d'aquests ens pot entretenir aquestes tardes d'estiu.
1: I si voleu un clàssic de la literatura catalana, tenim Les cartes a les amigues, de la Caterina Albert, que no Víctor Català. És a dir, en allà queda molt clar que ja li hem de donar el nom que es mereix, que és el seu, Caterina Albert. És d'edicions, edicions Pagès Llibres, i està a cura de la Maria Àngels Cabré. És un llibre que parla d'unes cartes molt íntimes, que senzillament és una manera d'entendre una mica més la vida de la Víctor Català i d'aprofundir amb la seva escriptura.
2: I amb una altra autora catalana, però no tan antiga, teniu de Blanca Busquets, edicions Proa, Habitacions compartides.
0: I El senyor Nakano i les dones, de Hiromi Kawakami, traducció de Maria Bornes Muntada, de Quaderns Crema, un altre llibre prou divertit, no?
1: Sí, i curiós, i molt curiós, sí.

0: Perquè és nit de Sant Joan, hem encès una foguera. La gent hi dansa a l'entorn, se sent olor de ginesta i a l'eco d'una cançó que s'allarga la verneda. La flama, sonora, riu talment un doll d'aigua fresca, tan alta que no l'apaguen amb els seus plors les estrelles. És la nit de Sant Joan, amiga, és la nit encesa de corrandes i desig. Mira com la flama espessa va prenent el fustó vell i la fullaraca seca. De sobre el cant del cucut i el respir de la verneda i el tou relliscat del riu. I la teva veu. I la meva. Cançó de la nit de Sant Joan, de Tomàs Garcés.
1: Aquesta mata olorosa de la nit de Sant Joan llença flaire, silenciosa entremig de la barbada de la nit incendiada per tants focs que es van alçant. Entremig dels núvols roig, el cel blau i les estrelles, entremig dels crits de goig, remorats de fontanelles, i entre el baf esborrejant, una flaire es va escampant, fresca, suau i candorosa. Les eufàbregues la fan. Són les mates oloroses de la nit de Sant Joan. Donzelles enamorades d'un noviès de Benidor escabellen les eufàbregues perquè facin més olor. L'eufàbrega escabellada és un encenser violent que, llançant la flaire en l'aire, augmenta l'encantament. Quina olor més fresca i forta, ara que els focs ja se'n van. Sant Joan, obriu la porta perfumada del llevant, i en el matí d'aures blanes l'eufàbrega trobarà altres aromes germanes que la nit fan oblidar. L'eufàbrega, de Joan Maragall.
2: Aquesta nit de Sant Joan, amb perdó del sant, pot molt ben ser això. Amb farfec de sucre i coques, el solemne en un racó,

0: quatre gotes de birranci i d'amagat, balls de boques, perquè els que és jove no es cansi. Quan s'apagui Sant Joan amb perdó del sant, ves comprovant el que et dic. Quatre escorrims de vi vell, quatre de pa de pessic i sota de tot, tartrada més d'un músic clavell que no ha pensat el que fa. I petjant el món vermell, aquella vetllada tensa de qui es sent cansat i vell i sense esperança, pensa que tanta nit no és per ell. Ni la nit de Sant Joan, ni altres moltes que en vindran. Amb perdó del sant. Josep Punsola.
1: I fins aquí el darrer programa d'aquesta temporada. Esperem retrobar-nos a la nostra habitació amb vistes la temporada vinent. Bona revetlla, bon estiu, bones vacances i bona lectura. Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so, Robert Garrigós, i a Gemma Cordera, Jordi Giné i Esther Paracolls, de Mots pel 21. I ara sí, ens acomiadem i ho farem amb una cançó molt escaient per al dia d'avui, per Sant Joan, de Joan Manuel Serrat.
2: Vespre quan l'estiu obria els ulls

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. En marxa des de les 9 d'aquest matí la compareixença del president espanyol Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i on ha negat taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García. Sánchez també nega que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ratifica la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i critica les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de no dimitir per falta de dignitat. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant la revetlla de Sant Joan. Segons ha pogut confirmar la CN de fonts policials, el menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i després va fugir. Cap a 9:15 de la nit, la policia va rebre l'avís que hi havia una persona inconscient al camí i va obrir una investigació per esclarir els fets. Finalment, aquesta matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. En mobilitat, la circulació de trens de rodalies de les línies R2 i R2 Nord entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu està interrompuda. Segons ha informat Adif, els trens han deixat de circular per una incidència relacionada amb el subministrament elèctric. Rodalies informa també que la línia R4 ha interromput la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació per una incidència a la infraestructura i tampoc circulen els trens de la línia R11 entre Barcelona-Sants i Montcada i Reixac. I encara més incidències a Rodalies, perquè la circulació tota la línia R3 es troba suspesa per un incendi que s'ha produït a la zona de Granollers-Canovelles. La línia de tren que uneix l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà està oferint servei alternatiu per carretera. Passem ara al Pla Alfa, que recordem continua en fase d'alerta a 132 municipis de dues comarques del territori. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya també manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en els esports, en bàsquet, Caixa Ufaixa avui pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana. Els blaugranes, a partir de les 8, necessiten guanyar per forçar el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Bona tarda, són 7:45, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimarts 23 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que Sant Feliu només permet tirar petards per Sant Joan en tres zones habilitades, mentre Bigues i Riells del Fai ho prohibeix a tot el municipi. La nit més llarga per a les mascotes, claus per protegir-les del soroll dels petards. Codines Escena converteix Sant Feliu en la capital del teatre juvenil català.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que amb l'objectiu d'augmentar la seguretat i complir amb la normativa de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat, alguns ajuntaments han marcat una hora límit pel llançament de pirotècnia durant la revetlla i alguns altres ho han prohibit totalment. És el cas de Sant Feliu de Codines, on es podran tirar petards i coets fins la 1 de la matinada, però per contra, Bigues i Riells del Fai està totalment prohibit en tot el terme municipal, llançar petards o coets. El conseller de Medi Ambient, Òscar Ordeig, feia aquest dilluns una crida a la prudència amb els elements pirotècnics durant la revetlla, ja que el país es troba davant unes condicions climàtiques insòlites.
2: Demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
0: A Sant Feliu, la mesura més destacada afecta directament a l'ús de la pirotècnia i és que queda totalment prohibit llançar coets i petards dels quals no es controli el destí a tot el terme municipal, a excepció de tres punts concrets que s'han regulat exclusivament per a la nit del 23 de juny. Són els següents. Es podran tirar coets a l'esplanada de la confluència de l'Avinguda Escoles amb el carrer Consell de Cent, a la zona d'aparcament de l'Institut, al carrer Travessia, just davant de la plaça Petita, entre el carrer Mossèn Josep Rossell i la plaça Josep Humbert Ventura, i al carrer Llorenç Artigas, en el tram comprès entre el carrer Creu del Terme i el carrer Sant Jordi. En aquests tres punts, el llançament estarà permès, de forma excepcional, fins a la 1 de la matinada del 24 de juny. Més enllà d'aquestes àrees urbanes, el consistori recorda que la normativa és molt estricta al medi natural. Està completament prohibit encendre foc, llançar objectes encesos o disparar coets i artefactes voladors a tots els terrenys forestals del municipi, així com a la franja de seguretat de 500 metres que els envolten. Tampoc està permès l'abocament de cap mena de deixalla o resta vegetal que pugui propagar un incendi. I avui, tot i ser la nit més curta de l'any, per la majoria de mascotes i animals del nostre entorn serà la més llarga. La Tània Martín, veterinària del Centre Cap i Cua de Sant Feliu de Codines, ens dona les claus per protegir els nostres companys de quatre potes durant el soroll de la revetlla. Les pautes principals comencen de portes cap endins, preparant la llar com un autèntic refugi. Ens ho explica la Tània Martín.
3: Doncs, sobretot s'ha de preparar la casa perquè no es puguin fer mal si intenten fugir. Llavors, intentar baixar les persianes, que estiguin les fosques, triar l'habitació, o bé la que triï el gos i no treure'l d'allà, o bé triar una habitació que estigui el més lluny possible del carrer, baixar les persianes, posar música, posar el seu llitet o les seves mantes, intentant no treure'l d'allà ni renyar-lo tampoc, deixar-lo tranquil·let i, home, si és possible haver-li donat un sedant prèviament o aquesta medicació, doncs millor que millor.
0: Aquestes pautes són vitals tant per a gossos com per a gats. De fet, des del centre veterinari recorden que els felins sovint pateixen d'una manera molt més silenciosa, amagant-se sota els llits o intentant escapar espantats pel soroll. Per rebaixar aquesta ansietat, l'ideal hauria estat començar un tractament preventiu amb productes naturals una setmana abans de la revetlla. Però arribats a la nit d'avui, si l'animal necessita un sedant més fort, Tània Martín adverteix que és obligatòria una revisió mèdica prèvia, ja que els fàrmacs no són com caramels.
3: Per això és important fer la visita prèvia de l'animal per veure que no hi ha cap problema cardíac, cap problema hepàtic. Això molta gent abans es donava

0: Medicació, i potser ara és molt important perquè si hem de fer recepta hem d'assegurar-nos que l'animal no té cap malaltia. Llavors, no ho fem. Jo almenys no cobro visita per fer això, però jo m'interessa que l'animal no tingui un problema degut a la medicació que jo li doni, igual que si tu vas al metge i demanes un ansiolític no te'l donarà així com un caramel. Doncs el mateix. Jo em vaig assegurar que aquest animal estigui bé. Com a exemple, el meu gos té un problema cardíac, jo aquest any no li puc donar, llavors intentaré pues, fer-li un refugi, estar buscar la màxima tranquil·litat per ell, i hi ha casos que inclús és recomanable, si gossos no es poden medicar, marxar fora, buscar-se una escapadeta de cap de setmana, bueno, de pont o del que sigui, i fugir una miqueta del soroll.
1: Una precaució que s'ha de tenir en compte amb els animals adults. Mentre que en cas dels cadells la recomanació és no exposar-los directament al soroll, però tampoc sobreprotegir-los ni reforçar la seva por per evitar que el problema vagi en augment en el futur. A més, des del centre veterinari recorden algunes línies vermelles d'avui, com que està totalment prohibit deixar els gossos lligats o sols a terrasses, balcons o jardins, ja que poden prendre mal, escapar-se i, a part, estar comprès dins la llei de benestar animal. Però com podem saber si la nostra mascota ho està passant malament a dins de casa durant la revetlla? La Tània ens detalla algunes senyals d'alerta.
0: Sí que seria important que saber identificar les senyals de por en un gos, sobretot. Un gat doncs, pot posar les orelles cap enrere, amagar-se principalment, tremolar. En gossos doncs, que comencin a pantejar, és a dir, a respirar amb molta intensitat, sí. Tremolors, intents d'amagar-se o inclús de fugir, rascar portes per fugir, pupil·les dilatades, vocalitzacions, és a dir, que abordin en excés, i això, intents de fugida, aquests serien els símptomes principals, llavors doncs millor evitar que apareguin.
1: I és que la detecció precoç d'aquests símptomes i el tancament de persiana serà un any més el millor aliat per garantir el benestar animal en una de les nits més complicades per ells. La companyia La Porta de Fusta de Calafell s'endú el premi a la millor representació amb la seva obra Errores, i els locals de Xalles 81 guanyen 3 premis en una segona edició del Codines Escena que ha comptat amb 8 companyies i més de 200 joves d'entre 15 i 28 anys. Ens ho explica la Gemma Permanyer.
2: El Festival de Teatre Juvenil Codines Escena s'ha consolidat en la seva segona edició i aquest cap de setmana ha convertit de nou el municipi en epicentre de teatre juvenil català. Hi han participat un total de 8 companyies, dues amb obres fora de concurs, que han reunit a més de 200 joves d'entre 15 i 28 anys. Un sonat inicia la plaça amb una performance titulada La picabaralla de l'any, al mig del mercat setmanal, va arrencar 2 jornades de teatre en què els participants no només han posat en escena les seves obres, sinó que han compartit experiències fora de l'escenari i masterclass amb els membres del jurat, la dramaturga Marta Butxaca i els actors David Solans i Mireia Portes. L'acte de clausura, diumenge a la tarda, al Casal Cultural Codinenc, ha servit per conèixer els guanyadors dels Premis Pepito d'aquesta edició del festival, que reben aquest nom en honor al dramaturg Josep Maria Benet i Jornet. La companyia La Porta de Fusta, de Calafell, ha guanyat el Premi a Millor Obra amb Errores i s'ha endut també un premi especial del jurat a La Filosofia del Projecte. Patrícia Salvi és la directora de La Porta de Fusta i no amagava la seva alegria al final del lliurament de premis.
3: Una obra que ha implicat molt els joves en el seu procés, que parla de temes que amb ells els ocupen, no? Vam fer una primera part com de creació, com d'investigació sobre temes com la llibertat, la culpa, les pors, la fidelitat, i llavors a partir d'aquí vam crear uns personatges i d'aquí jo després vaig poder fer el text, no? I llavors doncs, han creat aquesta categoria doncs, per premiar això, que també creiem que arriba molt al públic jove, que és una obra que va precisament com molt per això. Jo crec que teníem moltes ganes de trobar un lloc on poder fer intercanvi entre joves, on poder conèixer, que es coneguin també entre ells i poder, doncs, sí, no? Parlar amb altres que estan igual d'apassionats pels mateixos temes, no? Llavors, també per mi és com... Va ser molt interessant tota la jornada d'ahir, d'anar podent veient diferents propostes i després ha anat, doncs, a conèixer-se també entre ells, etcètera, etcètera. I les masterclass d'avui han sigut molt, molt xules amb els 3 membres del jurat.
2: El muntatge porta a escena els temors, dubtes i dificultats als quals s'enfronten els joves i és fruit d'un treball conjunt entre els joves i la directora. El musical New 6 de la companyia Reprise de Barcelona, que ja va ser el Codines Escena l'any passat, ha rebut 3 premis i 2 nominacions. Jasmine Olave ha estat premiada amb la millor direcció i Ada Serín va recollir el premi a la millor actriu de repartiment. A més, van guanyar el premi especial No hi ha paper petit per Bruna Luz. Escoltem Jasmine Olave.
4: Que parla d'uns nens que eren repartidors de diaris i els hi van pujar el preu dels diaris. Eren nens que eren orfans, nens del carrer i que es guanyaven la vida amb això. Llavors van organitzar una vaga i van paralitzar la ciutat de Nova York i van crear un sindicat i van aconseguir doncs un salari digne i una vida una mica més digna per la seva condició. Llavors a nosaltres ens semblava molt important explicar aquesta història i sobretot ara sembla com molt actual perquè les nostres nenes tenen els seus professors en vaga i quan vam començar a muntar el projecte no hi havia la vaga, però ha sigut com molt important, no?, aquest moment d'entendre que tots els drets socials s'han guanyat lluitant al carrer i és important per nosaltres. Sí, nosaltres creiem que el teatre primer crea vincles entre les persones, però que també és com un mirall de la societat i que també ens ajuda amb els joves a crear valors, a entendre la societat i intentar fer una mica el món una mica millor.
2: Ada Serín és una de les actrius més joves del festival i s'expressava així després de recollir el premi.
5: Et quedes sense paraules perquè puges a l'escenari amb la nominació i dius, vale, t'han nominat, però hi ha moltíssima competència aquí i quan m'han dit el meu nom jo ja m'he quedat flipant, he dit hola, i doncs sí, ha sigut increïble. Que jo he après moltíssimes coses d'aquestes, com per exemple que hem introduït la dansa de claqué, el cant, la interpretació i la dansa moderna. Crec que jo he après moltíssimes coses en aquest trajecte i també ha sigut el meu últim any aquí i aleshores doncs, jo vull acabar-ho bé i crec que estic molt orgullosa de la feina feta i vamos, jo a l'haver actuat en aquest, o sigui, en aquesta obra és que no tinc paraules per descriure-ho i estic molt orgullosa de totes les meves companyes, de mi mateixa i és que no, em quedo sense paraules, o sigui, m'encanta el teatre i visca, saps?
2: Sí. El grup anfitrió de Xalles 81 ha guanyat el Pepito a la millor actriu i millor actor principal per Caral Díaz i David Serrano, que van compartir nominació amb Sergi Guiteras. I també el premi a la millor dicció i vocalització. Escoltem la Caral i el David.
6: Bé, ara amb un descans molt gran, vull dir, un cap de setmana llarg, intens, l'obra també va ser molt intensa, vull dir, entrar, sortir, suar, feia una calor horrible, i bé, molt contents perquè va sortir molt bé i ens hem rebut 2 premis, així que com a personal, més el del grup, ha sigut increïble.
7: Millor actor i millor actriu? Expliqueu-me qui és el que hi fèieu i quin personatge defensàveu cada un de vosaltres.
8: Bueno, doncs jo defensava l'Arnold Crouch, un personatge doncs, totalment atabalat i que la situació el superava constantment fins al final de l'obra on ja, doncs, com diu, pues, tot aquest brugit li altera l'adrenalina i ja fins allà. Sí, sí.
6: Jo feia de senyoreta Tipdale, la secretària de la botiga de Bricks, que intenta ajudar tant el senyor Crouch com el senyor Bodley, que és l'altre propietari de la botiga, i bé, s'havia d'ajudar amb tot, però clar, amb un sobresou, s'havia donant l'obra, anar corrent amunt i avall, ajudant-los amb tot el possible per sortir de tots els embolics, i al final, bé, queda dit.
7: Jugueu a casa vosaltres, però què suposa rebre un reconeixement així fet per un jurat que és professional?
6: Home, impressiona bastant, vull dir, no, ja, personalment mai he guanyat cap premi fora de Sant Feliu, aquest any dins de casa els nervis hi eren igual, però que et reconeixin com a jurat professional la feina que portem fent durant 2 mesos intensa, doncs la veritat és que increïble, la sensació, increïble.
8: Sí, totalment d'acord amb el que diu la Keri. Ha sigut unes setmanes molt intenses, aquestes últimes, però bé, jo crec que tot l'esforç que hem fet entre tots doncs, ha donat resultats.
2: Així. El grup de teatre Segle XXI de Sant Fost de Capçanteles, amb Somni d'una nit d'estiu, ha guanyat la millor il·luminació i so i el premi al millor actor de repartiment per a Aniol Iglesias. El jurat definia la seva experiència Així, escoltem per aquest ordre Marta Butxaca, David Solans i Mireia Portes.
9: És molt bonic perquè veure la gent jove que fa teatre per plaer, no? I amb ganes, a més, amb una voluntat d'això, de gaudi absolut i de disfrutar, és sempre molt, molt bonic. Bueno, no sé, a mi, jo no havia vist mai tantes obres de teatre seguides en general a la vida, i de teatre amateur juvenil tampoc, vull dir que ho hem gaudit molt, ha sigut molt bonic.
10: Sí, jo resalta el mateix que acaba de dir la Marta. És tot un tema també que considerem teatre amateur i que no. I sempre és una experiència com poder veure tanta varietat d'obres i de tanta gent diferents i tants motors diferents, sobretot a l'hora de fer teatre. No? Per què fem teatre? Doncs aquí hi ha tot tipus de casos i és molt interessant veure-ho.
11: Mira, ha estat una experiència per mi era totalment nova. Jo no vinc de la dansa, no vinc del teatre, però tant el teatre amateur no l'he tocat gens. I m'ha sorprès molt, no?, el nivell d'entrega, sobretot, no?, que hi ha com un gust per passar-s'ho bé, més enllà d'intentar-ho fer superbé ni d'agradar. I veus molt aquesta implicació, que crec que és com l'origen del per què fem teatre, no?, que és passar-nos-ho bé nosaltres per fer passar bé la gent, sense més, sense... I, bueno, i això, un molt bon nivell, molt... Bueno, amb gent que et veies molt espurna d'il·lusió, i això és el que més m'ha agradat de tot.
10: Però és molt bonic també veure aquest apropament, no? Justament la Marta ha preguntat qui d'aquí vol escriure, i hi havia pocs casos. Abans també hem preguntat qui d'aquí vol dedicar-se a això, i hi havia pocs casos, però tot i així hi havia la mirada completament oberta i els ulls com a plats tota l'estona. Doncs veure aquesta passió és molt xulo també, sense una meta concreta potser ara mateix.
2: La regidora de Cultura de Sant Feliu, Caral Vinyals, ha qualificat d'afortunat el municipi pel fet de ser l'embrió i acollir una iniciativa com el Codines Escena.
12: Que aquí està el quid de la qüestió, fet per joves, més de 200 joves passant per sobre els escenaris, corrent i cridant i fent teatre pels carrers de Sant Feliu. Per tant, un agraïment etern al Casal Cultural de Xalles 81 per organitzar, doncs, totes aquestes mogudes que al final aporten un valor... afegit increïble a la cultura de Sant Feliu i que per molts anys més, doncs, aquest Codines Escena es pugui continuar fent.
2: El diputat d'Educació de la Diputació de Barcelona i alcalde de Bigues i Riells, Joan Galiano, posava l'accent en l'esforç de tots els joves que fan teatre.
13: I sobretot perquè quan arribem aquí ens trobem amb una resposta molt clara davant dels problemes del futur, que també comencem a visualitzar. I us necessitem. Necessitem que ens feu riure, que ens feu plorar, que ens feu pensar, que ens emocioneu i que feu miracles. Miracles com és l'esforç i després recollir els fruits.
2: Els membres del jurat també han posat l'accent en la importància del teatre i la cultura en una etapa com la juvenil.
11: És tot, és un tot. És... Ja no només ser joves i participar en això, sinó tenir la implicació d'estar assajant tantes hores... Crec que a nivell... Jo tinc una filla adolescent i crec que dedicar unes hores del teu lleure a estar en grup i llegir-te un text i assajar i implicar-te tant en una cosa de grup, crec que és boníssima. I a part és cultura i tal. I per la joventut trobo que és una cosa preciosa. Tu els veies com s'abraçaven al final de la funció i tot, i deies quina cosa més sana. O sigui, tant de bo, no? Tot els adolescents poguessin... catar aquest món, perquè és molt sa, és molt, té molta llum, té bondat, no?, d'estudiar-me un text. Jo crec que compleix moltes coses que per la joventut nostra, que penses, uau, si molts és com l'esport, no?, de com algú tingui un torneig o alguna cosa així, i això uneix molt i és molt això, crec que és molt saludable per la gent jove.
7: Vosaltres que us dediqueu a això, què creieu que aporta algú jove que s'està formant, que està construint la seva personalitat, formar part de grups de teatre com fan ells?
10: Clar, per mi el teatre s'hauria de plantejar igual que l'esport, l'adolescència, no? Al final són coses que t'ensenyen escales de valors molt importants i molt diferents de les que pots trobar en altres llocs. Per mi, sobretot, això, és a dir, viure el teatre com una cosa que ens permet posar ponts entre nosaltres, entre la ficció, entre la cultura.
9: Bueno, jo ja que estiguin fent alguna cosa que sigui no mirar el mòbil, ja em sembla molt interessant, vull dir que poder-los reunir a fer una cosa en comunitat, lo social cada vegada crec que és més complicat en el món en què vivim, i llavors, i crec que tenim cada vegada més enemics al teatre, no?, de Netflix sèries, llavors em sembla molt, molt beneficiós.
2: Josep Canet, director de Deixalles 81, tampoc amagava la seva emoció al final del Codines Escena.
14: Les primeres sensacions són d'emoció, evidentment, i de cansament, evidentment. ¿Vale? El Codines Escena és un petit monstre que implica moltes hores, molta feina i molta gent pel nostre nivell, i que quan aconsegueixes un resultat que tota la gent que ha passat per aquesta porta sortint ha sortit contenta i felicitant-nos, doncs és que ha funcionat.
2: La nit de dissabte a diumenge els joves han estat acampats a Solanes, un capítol del cap de setmana que no recollirem a cap crònica perquè s'agafen allò del que passa a Solanes es queda a Solanes.
5: Hombre, ja que és casa nostra, perquè hem fet tantes amistats, les festes, l'acampada, tot, els sopars, els dinars, les fotos són conjuntes, com pots veure, i sí, és una família nova de teatre.
1: Un altre dels protagonistes d'aquesta revetlla són les coques de Sant Joan. La previsió del gremi pastisser és optimista, però els pobles amb més segones residències potser no venen tant. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
15: Aquest vespre se celebra la revetlla de Sant Joan i el gremi de pastissers ja es frega les mans amb una jornada que es preveu productiva. El sector augura una bona venda de coques amb la de fruita i les farcides de crema com les estrelles de la nit. Elias Miró és mestre pastisser de la pastisseria Miró de Castellterçol i destacava la importància de la qualitat dels ingredients, un fet que diferencia les coques artesanals de les que es poden trobar en un supermercat amb, per exemple, caducitats molt més llargues.
16: Doncs bé, és molt simple. Una coca és una artesanal, diguéssim. Nosaltres recomanem a tothom que vingui el dia perquè l'endemà es pot menjar, però al cap de dos dies està molt seca ja. Vale? En canvi, una coca de supermercat, com a mínim, té d'aguantar 3 o 4 setmanes, no? Perquè entre que la fan, la transporten, la porten, ja fa dies que els animals estan plens. Aleshores, què vol dir? Que aquesta coca té d'aguantar, com a mínim, entre 2 i 4 setmanes, no? La nostra coca està seca quan passen 2-3 dies, val? Aleshores, alguna cosa hi ha doncs, per retenir aquesta humitat i d'allò, no? Ens es veuen obligats a utilitzar algun producte químic perquè aquesta coca continuï sent tendra, no? Uh-huh. Aleshores, doncs, bueno, a part dels artesans, doncs, reivindiquem una coca més natural, una coca més saludable i de passada, doncs, amb uns ingredients nobles, no? I entenem que més bona, no?
15: Tot i les previsions positives des del gremi de pastissers, en clau local la cosa pot ser diferent. Pobles on les segones residències són més abundants, com ara Castellterçol, l'Estany o Santa Maria d'Oló, al Moianès, poden vendre menys que l'any passat, quan aquesta festivitat queia a prop d'un cap de setmana. En canvi, en altres municipis més grans, com Caldes, la cosa pot anar millor.
16: A veure, diguéssim que uns estan molt contents, d'altres no ho estem tant, val? I això sort que va canviant. Doncs serà una revetlla que, sobretot per lo que són ciutats, diguéssim, Barcelona capital i capitals de comarca i això, doncs que evidentment treballaran més que l'any passat, que la gent va marxar més de pont. Enguany, doncs, no va tan bé de marxar. Aleshores, tot el que són grans ciutats i àrees metropolitanes, etc., doncs, treballaran segurament molt millor que l'any passat, i no així els destins una mica de segones residències, digue-li Costa Brava, digue-li Pirineus, digue-li Montseny, etc., doncs, potser treballaran o treballarem una miqueta menys.
15: Aquest any, però, els preus han pujat al voltant d'un 3%, perquè ens en fem una idea. Una coca de 4 o 6 persones rondaran els 20 euros.
1: I ara anem amb una informació de servei per recordar-vos que a partir d'aquest proper dijous 25 de juny comencen les obres de la plaça Josep Umbert Ventura, uns treballs que s'allargaran aproximadament 4 mesos i mig i que obligaran a canviar la mobilitat del municipi. Un detall important a tenir en compte és que reobrirà provisionalment el trànsit del carrer Joan Maragall per poder garantir l'accés als aparcaments de la zona. La previsió és que dijous 25 es delimiti el perímetre i que la maquinària entri el dilluns 29 de juny.
17: L'agenda.
1: I ara sí, anem a fer un repàs dels actes que es faran per viure la nit més curta de l'any als municipis de l'Eix. Comencem per Sant Feliu de Codines, perquè la flama del Canigó ha arribat ben d'hora a la una del migdia. L'encesa del peverter ja s'ha fet a 6:45 de la tarda, donant el tret de sortida a les festivitats d'aquesta revella. Tot i això, l'encesa de la foguera, situada a la plaça Josep Humbert Ventura, serà a 8:00 del vespre i els encarregats d'encendre-la seran el grup del Correfoc. Tot seguit organitzaran un sopar popular de traje, és a dir, que cadascú es porta el seu sopar, amenitzat per DJ Joan, de Groove Events, fins a 1:45, que la revetlla, pels més valents, continuarà a Can Xifreda, de la mà del Cau Macalo. I ara anem cap a Caldes de Montbui, on fa ben poca estona que han rebut la flama del Canigó, que encendrà després de molts anys la foguera que han preparat a la plaça 11 de setembre. A més, aquesta encesa estarà amenitzada per una sardana de germanor entre els barris de la Vila Termal. A 8:00 del vespre hi haurà contacontes amb Anna Tantinyà, que narrarà la guardiana de la flama, i el duo Ponsa amenitzarà també la primera part d'aquesta revetlla amb cançons tradicionals catalanes i ja a partir de 9:00 del vespre podeu gaudir d'un sopar popular. A partir de 10:00 serà el torn del karaoke i tancarà la revetlla DJ Vila. Tot això, com hem dit, a la plaça 11 de setembre fins a 1:00 de la matinada. I pel que fa al Moianès, en Jordi Givesa ens porta tots els detalls de com viuran la nit més curta de l'any al Moianès.
15: La revetlla de Sant Joan és especial per diversos pobles del Moianès, especialment a l'Estany i a Collsospina, on organitzen tradicionalment una expedició d'excursionistes que van a buscar la flama del Canigó a la mateixa muntanya i que precisament ha arribat fa poca estona, a 7:00 de la tarda, a Collsospina. Des d'allà repartirà la flama als diferents pobles del Moianès. De fet, a Collsospina mateix la festa continuarà amb un sopar popular, mentre que a l'Estany, a 9:00 de la nit, encendran la foguera amb la mateixa flama del Canigó, acompanyada de petards i música. A Moià, la revetlla serà la plaça Major i s'acompanyarà de música dels punxa vinils Vila i Plade i de DJ Farrist, que s'allargarà fins ben entrada a la nit. Calders celebra un sopar popular a 9:00 del vespre. A partir de 11:15 encendran la foguera per celebrar una verbena acompanyats de música. A Castellterçol, la festa serà a la plaça Enric Prat de la Riba i també s'allargarà fins passada la mitjanit.
1: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies, ens retrobem dijous i bona revetlla de Sant Joan.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i ja a punt per compartir un nou estiu, el del 2026. I com que ja pràcticament hi som, doncs què millor que començar escoltant una de les històries que formaran part de la banda sonora d'aquest estiu del 2026. Estem parlant de Joan Dausà i Mama Duixa, el Sant Feliuenc. Joan Dausà va fer aquesta cançó que escoltarem per la seva filla petita, la Julieta. La cançó es diu Papi, posa-la al disc. I el barceloní Mama Duixa s'hi suma a l'aventura i, per tant, doncs és la primera història que ens arriba en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Joan Dausà i Mama Duixa amb Papi, posa-la al disc.

0: tal.
1: Valentina, porta lo crele.
2: Papi, posa-la al disc. Aquesta és la nova història de Joan Dausà que comparteix amb Mama Duixa, una de les novetats que ha obert precisament aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge per altres indrets on també s'escolten històries noves com aquesta de la Gia Ford. Ella és una cantautora anglesa i l'escoltarem amb el tema At Least For Now.

És la veu de Gia Ford, la seva nova cançó d'aquesta cantautora anglesa. Es diu At Least For Now, una de les novetats interessants d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya. Des del Prat de Llobregat arriba ara mateix Alfred García, una cançó que està dedicada als qui sempre hi són quan més els necessites. La cançó es diu Vine'm a buscar i així sona. Vine'm a buscar.

Vine'm a buscar, aquesta és la nova cançó d'Alfred García, la seva nova història que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Fem un viatge llarg, anem fins a Corea del Sud per escoltar els BTS. La banda sud-coreana arriba de nou amb noves cançons i noves propostes. Aquesta és l'última, es diu Come Over.

0: over, cause it's not over.
1: Come Over, aquesta és la nova cançó dels BTS, aquesta banda sud-coreana que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Duet format per Aquarela, ell és de Rubí, és l'essència actual d'una nova onada dins l'electrònica catalana, amb la producció d'Aquarela i la veu de Dàlia des de Barcelona, aquesta actriu i també cantant, ens acompanyaran junts per aquesta peça que es diu Si ho puc evitar.

Aquarella és aquesta la seva nova història, si ho puc evitar, amb la participació de la barcelonina Dàlia, actriu de doblatge, guionista i també cantant, si ho puc evitar. Seguim endavant amb més duets. Ara mateix anem fins a Suècia per escoltar la cantant sueca Top Lu i la col·laboració de Stromae, el cantant, compositor i productor belga. Junts ens porten aquesta, De Fleurs par Stromae.

Una altra novetat de la setmana és el més nou de Top Lou, aquesta cantant sueca, amb la col·laboració del cantant, compositor i productor belga Stromae. La cançó es diu Des Fleurs pour Stromae. Seguim endavant, compartint històries i aterrant de nou a Catalunya, ara mateix amb Arnau Ballbé. Ell és bateria de Manel, barceloní, i el seu debut en solitari el fa amb aquesta peça musical que escoltarem ara mateix. Es diu Mentre el monstre, la nova i primera història d'Arnau Ballbé.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

El bateria de Manel en solitari, així ens ha acompanyat mentre el monstre, la seva primera història musical, Arnau Ballbé, és una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana. Fem un viatge de nou cap a Anglaterra per escoltar Miles Stephens, nova cançó, aquesta, Earn It.

0: estimar-se a un mateix per estimar els demés. Estimar-se és deixar anar.
1: Així sonen Clams. És una banda de pop-rock eclèctica i inclusiva amb la participació d'un grup de coristes, de persones en situació de discapacitat intel·lectual que hi aporten una energia única. Són de Barcelona i així ens han acompanyat en aquestes estrenes. Ara toca tu és una de les cançons de Clams que formaran part del disc Punts de Fuga que sortirà properament. Seguim a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis, envoltats com sempre de música, d'històries d'aquí i d'allà, i ara mateix anem a fer un viatge cap a Nord-Amèrica per escoltar Debbie Dawson. La cançó més nova d'ella és aquesta, Cold Eight.

La veu, la música i el so de Debbie Dawson, aquesta cantant i compositora nord-americana, amb la seva nova cançó sota el braç, Cold AIDS. Així ens ha acompanyat en aquestes estrenes, com també ens acompanyarà ara mateix Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, actriu i cantant barcelonina, amb la seva nova cançó, Moviment Tabú.

Moviment Tabú, aquesta és la nova cançó de Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, aquesta actriu i cantant barcelonina, amb la seva nova cançó que hem escoltat en aquestes estrenes. Es diu Jihad, és britànic però establert a Nord-Amèrica. Ara l'escoltem. La seva nova proposta sona així. Es diu Memories.

El cantant i compositor G. Hart, el britànic establert a Nord-Amèrica amb la seva nova cançó, es diu Memories, una altra novetat de la setmana. Tornem a Catalunya. És un dels nous grups de moda del panorama musical català. És una banda nascuda a Sant Vicenç dels Horts i la seva música sona fresca i jove. Es diuen Les Montses i amb la participació de Sandra Tangerina ens porten aquest Premium. Deixa'm.

Aquesta és una de les cançons noves de les Montses, un dels grups, com us deia, de moda del panorama musical català, i amb la col·laboració de Sandra Tangerina ens han arribat junts per aquesta cançó que es diu Premium. Anem fins a Austràlia per escoltar el més nou de Keith Urban. Es diu Still Away.

Steal Away, aquesta és una de les cançons incloses en el disc Flow State, el més nou de Keith Urban, aquest cantant, compositor i guitarrista australià que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba a la part final. Acabarem avui amb Mosaic. Arriba des de Sant Cugat del Vallès, es diu Gerard Berenguer, però, evidentment, es fa dir Mosaic, i amb la cançó més nova d'ell acabarem aquest estrenes. Es diu T'he somiat. Així, doncs, posem el punt i final aquest estrenes d'aquesta setmana. La setmana que ve farem una pausa, però tornarem la següent per compartir més històries musicals i molt més ritme i molta més música nova per escoltar junts. T'he somiat amb Mosaic. Posa el punt i final d'aquest estrenes. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de Sant Quirze Safaja pel foc forestal que s'ha declarat al terme municipal. Es fa per una qüestió, sobretot, d'evitar la mobilitat. Protecció Civil precisament ha enviat una alerta als mòbils d'aquest municipi i ha posat en alerta el pla Infocat. Abans ja s'havia demanat el confinament d'un càmping proper, tot i que el foc no avança en aquella direcció. Hi ha mobilitzades 25 dotacions terrestres a bombers i 6 mitjans aeris que tenen com a prioritat tancar els flancs, especialment el dret, on a hores d'ara hi ha la part més activa d'aquest foc. Primerament s'han prioritzat les descàrregues del flanc esquerre que anava en direcció al municipi i la cua està ancorada a la carretera, que precisament també està tallada al trànsit. Precisament per aquest perill d'incendis es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat, precisament ja no pels incendis, sinó per la calor, 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts, coincidint amb aquesta onada de calor. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides sobretot entre Ponent i l'Empordà. I repassem en successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. Finalment, aquest dimecres a la matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident a Lleida i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. I parlem en política, ja que el Ministeri d'Educació espanyol ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat en la franja del 0-3 i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que és el que ja s'està aplicant a Catalunya. També recull els 22 de primària i els 25 a secundària que apareixen al projecte de la llei que està tramitant al Congrés. I passem en plana cultural, ja que les colles castelleres de Valls han desafiat de forma victoriosa la calorada d'aquesta diada de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça de forma exitosa el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i acabat la seva actuació amb el 7 de 9 en folre. En canvi, la colla joves Xiquets de Valls han tancat també una gran actuació amb el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de Sant Quirze de Safaja, del municipi, i diverses un càmping i diverses cases esparcides pel terme municipal, pel foc forestal que s'ha declarat precisament en aquesta zona. Es fa per una qüestió sobretot d'evitar la mobilitat, i Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de tot aquest municipi i ha posat en alerta el pla Infocat. Per ara, la situació del foc és que els bombers estan prioritzant les tasques d'extinció a la part més activa, ubicada cap al flanc esquerra de l'incendi, una zona pedregosa que alenteix la progressió de les línies i on es generen rodolaments. Hi ha unes 31 dotacions terrestres de bombers i 6 mitjans aèris que tenen com a prioritat tancar els flancs, especialment, com us dèiem, aquest flanc esquerre. A causa d'aquest incendi està tallada la BV-1341, precisament a Sant Quirze de Safaja. Segons dades provisionals d'agents rurals, l'incendi afecta una superfície d'unes 7 hectàrees de vegetació. Precisament per incendis com aquest, es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Hi ha afectacions. Seguim repassant que el servei de Rodalia s'ha estallat per una incidència en la infraestructura a les línies R2, R2 Nord i R11, entre Sants i Montcada i Reixac. Renfe aconsella fer ús de transport alternatiu mentre DIF treballa en una solució al problema. Hi ha pàgina de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys, acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar aquest home que anava en patinet i va fugir. Per una altra banda, aquesta nit de Sant Joan s'ha saldat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. Encara en plana de successos, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic al concert que la banda va fer el dimarts a Vilassar, al Maresme. La banda explica que van decidir suspendre aquest espectacle després que l'acció reproduís fins a 3 vegades. I en plana cultural, les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la festa major del municipi vellenc de Sant Joan. La colla vella dels xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 amb folre, seguit del 4 de 9 net i el 7 de 9 amb folre, i la colla jove xiquets de Valls han tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 amb folre i manilles. I avui a les 8 els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el 5è partit per intentar guanyar el títol de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers es mostren optimistes amb l'incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès, que esperen poder estabilitzar durant aquesta mateixa tarda. Ho ha explicat des del lloc de control Robert Zaera, cap de suport del dispositiu d'extinció. Segons precisament ha indicat, els dos primers terços del flanc dret i del flanc esquerre estan en vies d'estabilització i la quarantena de dotacions que treballen al lloc actuen amb contundència al cap i l'última part del flanc esquerre per evitar que s'obri sobre la població de Sant Quirze. Zaera també ha subratllat que es manté el confinament preventiu a l'espera de l'evolució del foc i ha demanat a la població que s'informi d'aquesta evolució a través dels mitjans oficials. Per ara, l'incendi ha afectat 14 hectàrees. Precisament per incendis com aquests es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de comarques de Catalunya, de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament per veure l'evolució de les temperatures, que és precisament el que marca aquest Pla Alfa, repassem les properes hores, el temps i també de cara a demà. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
3: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Joan, que ens ha de venir amb una temperatura igual d'alta que els últims dies, de fet ja al matí, està despertant francament xafogós a moltes comarques i la tarda tornarà a portar valors per sobre dels 40 graus a l'ombra en alguns indrets de les comarques de Ponent. També aquesta tarda, novament, algunes tempestes al Pirineu, les més probables al Ripollès, a la Cerdanya, l'Albergadà, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà, en molts casos tempestes amb força vent i alguns núvols baixos o alguna boira i tot en alguns racons de la costa, especialment aquest matí cap a la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.
2: Hi ha afectacions. El servei de Rodalies segueix tallat per una incidència a la infraestructura a les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sants i Montcada i Reixac. Renfe aconsella fer ús de transport alternatiu. I passem a cultura, ja que les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major del municipi vellenc de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre. La colla jove Xiquets de Valls, per la seva banda, han tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I en esports, avui a les 8, en bàsquet, caixa o faixa pel Barça, que juga el partit de la final de la Lliga ACB al Palau Blaugrana davant el València Bàsquet. Els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Els bombers segueixen optimistes amb l'incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès, que esperen poder estabilitzar durant aquesta mateixa tarda. Ho ha explicat des del lloc de control Robert Zaera, cap de suport del dispositiu d'extinció. L'escoltem.
3: Mantenim de manera preventiva aquest confinament que hem anunciat a través de les alert i a través de les xarxes. La població ha d'estar informada mitjançant oficials sobre l'evolució d'aquest incendi, però tot i així ens mostrem optimistes en aquesta evolució i estem destinant tots els esforços per aquesta tarda a treballar per acabar d'estabilitzar aquest flanc esquerre cap, que és el que ens preocupa més.
2: Segons també ha indicat, els dos primers terços del flanc dret i del flanc esquerre estan en vies d'estabilització i la quarantena de dotacions que treballen al lloc actuen amb contundència al cap i l'última part del flanc esquerre per evitar que s'obri sobre la població de Sant Quirze. Precisament es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis a 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. I canviem de terç i parlem de política, perquè Begoña Gómez, dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha entregat aquest dimecres a la tarda el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Gómez ha arribat als jutjats de la plaça de Castilla de Madrid poc abans de les 6 de la tarda i ha accedit directament a l'edifici pel garatge, ja que així ho ha sol·licitat per motius de seguretat. Gómez dona compliment a una de les mesures cautelars que li van posar precisament al jutge Peinado. I repassem successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut avui un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. I seguim en cultura, ja que les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la festa major del municipi Vallenc, per la diada de Sant Joan, el dia d'avui. La colla vella dels xiquets de Valls han portat a la plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre. La colla jove xiquets de Valls ha tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I a partir de les 8 en bàsquet, caixa o faixa, avui pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga ACB al Palau Blaugrana davant del València Bàsquet. Els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimecres 17 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que invasió d'art a Sant Feliu de Codines, una activitat artística que surt de les aules de FEDAC per arribar als carrers del poble. Els ADF del Moianès es preparen per la temporada d'alt risc d'incendi amb l'ús de drons per millorar les tasques de prevenció i control. 1.159 voluntaris inscrits a l'etapa del Tour que passa per Sant Feliu.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició de l'E59 d'avui explicant-vos que l'art ha envaït diversos espais de Sant Feliu de Codines de la mà dels alumnes de quart d'ESO de l'escola FEDAC, que han tret fora de les aules una activitat artística que han estat realitzant a classe. Es titula Invasió d'art a Sant Feliu de Codines i combina grans obres de la història de l'art amb espais quotidians del poble. La Gemma Permanyer ha viscut una part d'aquesta invasió.
2: Vale. La obra que està situada aquí a Can Xifrer és La nit estrellada, vale? Va néixer el 1889 i el va pintar un autor que es diu Van Gogh, Vincent Van Gogh, des del sanatori de Sant Remi. En Vincent la va pintar a l'època del postimpressionisme. Aquesta època els artistes pretenien pintar les coses que no eren de la realitat, sinó que feien servir colors vius i pinzellades fortes per pintar els seus sentiments. En Vincent, per exemple, estava molt trist sempre i va pintar el meu quadre per ajudar a treure tots els sentiments que ell sentia.
3: Això és el que passava un dia de juny, cap a 11:15 del matí, al parc de Can Xifreda. Qui parla és la Martina Baqués, alumna de quart de secundària de l'escola FEDAC Sant Feliu. I qui l'escolten són tot d'alumnes de primària, de quart. Ella du a les mans un treball tipus collage que combina el quadre que els està explicant amb l'espai on es troben, al parc de Can Xifreda.
2: De l'obra de La nit estrellada, vale?
4: Com es diu l'obra?
5: La nit estrellada.
6: I de qui és?
5: De Van Gogh.
6: No, no era Cézanne.
5: No, de Vincent.
6: Segur?
5: Van Gogh.
6: Val.
3: És part del projecte Invasió d'Art a Sant Feliu de Codines, en el qual els alumnes de quart d'ESO han fusionat grans obres de la història de l'art amb diferents racons de Sant Feliu. Ens ho explica la Mariona Capell.
7: Hem fet un projecte a la Invasió

0: al coll hi porten una cartolina on van marcant amb estrelles els espais que ja han visitat.
1: És que tens que adivinar les imatges i si les adivines et donen estrelles i doncs després mirem, doncs, mirem totes les estrelles i veiem qui té més estrelles o qui no té. D'igual, no és una competició.
0: Però aneu aprenent, és a dir, cada estrella és un espai que heu visitat i en aquest espai heu après alguna cosa. Què és el que trobeu a cada lloc?
2: Trobem un espai de Sant Feliu amb una foto, la qual busquem perquè tenim una obra d'art dibuixada i hem d'adivinar quin lloc és.
0: I ara som a Can Xifreda, aquí què heu trobat?
1: Hem trobat la nit estrellada, que és per Can Xifreda, que un autor que es deia Van Gogh la va dibuixar i va sentir com perquè vegin els seus sentiments.
0: El projecte va més enllà del treball que els joves han fet a classe i de la sortida que han fet els més petits. Els alumnes de quart d'ESO han tret la seva feina al carrer i passejant per Sant Feliu es poden descobrir aquestes intervencions artístiques amb cartells on es poden veure les composicions. Es poden trobar les cartelleres i també en diversos comerços. A més, inclouen un codi QR on es pot veure la composició final, l'obra original i també conèixer millor tant la pintura com l'espai del poble on s'ha integrat. Una iniciativa que, segons explica l'escola, és una invitació a mirar Sant Feliu amb uns altres ulls.
3: La resposta ciutadana per formar part de l'organització del Tour de França a casa nostra ha superat totes les previsions. Des del Departament d'Esports de la Generalitat s'han registrat 1.159 sol·licituds de persones que volen fer de voluntàries específicament en la tercera etapa de la Ronda Ciclista, la que viurà una sortida històrica des de Granollers el proper 6 de juliol i que passa per Sant Feliu de Codines. Aquesta xifra forma part del gruix de més de 7.000 inscrits que s'han mobilitzat arreu de Catalunya per col·laborar de forma altruista en el denominat Grand Départ. Cada municipi comptarà amb un responsable que s'encarregarà de coordinar i distribuir els voluntaris al llarg del recorregut oficial en funció de les necessitats de cada tram. Entre les principals funcions que hauran de desenvolupar aquests voluntaris hi ha la de garantir la seguretat del públic i dels corredors, facilitar informació de mobilitat sobre els talls de trànsit i els accessos i donar suport logístic tant en la zona de sortida com en els punts de pas. Precisament Granollers ha estat una de les seus escollides on ja s'han començat a impartir sessions informatives organitzades amb la col·laboració de la Federació Catalana de Ciclisme de cara a preparar els equips tècnics municipals i perfilar el manual de seguretat d'una cita que projectarà la comarca a nivell mundial. Els incendis d'aquesta setmana posen en alerta el govern de cara a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Quan queda només una setmana per la festa, la Generalitat ha presentat un dispositiu especial de prevenció. Ens ho explica en Jordi Givert.
4: Justament qui feia la presentació era la mateixa consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: Durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, però sí, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no?
4: Per això, la consellera anunciava un increment del 50% pel que fa als efectius de bombers respecte a una jornada ordinària. Aquest reforç es preveu entre les 7 de la tarda del dia 23 i les 9 del vespre del dia de Sant Joan.
5: A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
4: A banda del dispositiu de prevenció pel que fa als incendis, la Conselleria d'Interior també es preocupa per la gran mobilitat de vehicles que hi haurà a les carreteres. Preveu que s'incrementi tota la mobilitat, encara que sigui en dia entre setmana a la Revetlla de Sant Joan. En aquest sentit, s'espera una operació sortida de gairebé 500.000 vehicles el dia de la Revetlla. Des del departament

0: fan una crida a la responsabilitat i recorden que no s'han de llançar objectes als vorals de les carreteres, sobretot les burilles de tabac.
1: A casa nostra, les tasques de prevenció i control del territori tenen un pes especial als voluntaris de l'ADF. En el cas del Moianès, l'ADF, els cingles, s'ajuden dels drons per millorar la seva eficiència. En Jordi Givert n'ha parlat amb ells en una conversa que podem escoltar a l'espai de l'entrevista.
0: Al Moianès, l'ADF als cingles té la particularitat que utilitza els drons en la gestió i la prevenció d'incendis forestals. De fet, recentment, aquesta primavera ha estat premiada per com han desenvolupat tàctiques utilitzant aquests elements. Avui, per conèixer els detalls de com els fan servir i per felicitar-los per aquest premi, ens acompanya el seu president, el Miquel Buixó. Hola, Miquel, bon dia.
2: Bon dia.
0: Miquel, primer de tot, vam parlar amb tu fa uns anys quan vau presentar aquest projecte. Primer de tot, després de rebre aquest premi per part de la Diputació de Barcelona, com ho heu rebut des de l'ADF?
2: Amb molta il·lusió, perquè d'alguna manera rebre un segon premi en una activitat doncs, que és similar a la primera, és com un reconeixement de la feina ben feta i dels resultats i el que s'ha fet fins ara, no? Uh-huh. Llavors, molt positivament.
0: Clar, com surt, recapitulant una mica, crec que va ser el 2021-22, no?, que comenceu a utilitzar drons des de l'ADF. Com surt la idea d'aplicar-los en la prevenció d'incendis?
2: Bueno, ja quan vam fer fa uns anys una entrevista, quan vam rebre el primer premi, bàsicament, inicialment va sortir doncs, gràcies a que teníem el Drone Center aquí a Moià, Moià Collsuspina. Llavors vam tenir el suport de dir, home, aquesta tecnologia és una tecnologia que pot ser utilitzada doncs, tant per la prevenció com per, inclús, ens plantejàvem extinció, però també gestió forestal, i vam fer el primer projecte. Això estem en un món que les tecnologies canvien molt ràpidament i el primer premi ens va servir per consolidar i fer una sèrie de coses i ara tenim doncs, uns nous reptes. No? Uh-huh. Llavors, per nosaltres ha sigut això, no? De dir, la gent ha vist el que havíem fet nosaltres fins ara amb els drons i ha apostat perquè hi hagi aquesta expansió amb aquest segon premi per poder implementar noves tasques, aplicar noves tecnologies i fer créixer l'equip de pilots. No? Mm-hmm.
0: Clar, aquest premi també va acompanyat d'11.000 euros. Abans d'explicar en què els destinareu, explica'ns, Miquel, a dia d'avui, fins, diguéssim, abans de rebre el premi, amb què utilitzeu vosaltres aquests drons?
2: Bueno, els drons fins ara els hem utilitzat bàsicament per... No? Una ha sigut fer tot el manteniment, tot el que és manteniment, estat de dipòsits i bases, i per això hem fet un mapa en Google Maps on es poden veure tots els punts d'aigua que té la nostra ADF, tots els hidrants, i es pot veure fotografies actualitzades, vistes des dels drons, on tu pots veure quin és el nivell, l'estat, etcètera, comparada amb totes les dades que bombers i la gent d'extinció d'incendis necessiten per poder operar, no? Poder saber si estarà operatiu per treballar amb helicòpters, si està operatiu per treballar amb mitjans extres. Doncs tota aquesta feina s'ha fet i s'ha posat i s'ha compartit doncs, amb bombers i administracions en general, Diputació i Generalitat. No? Llavors, aquesta ha sigut una tasca, i això és una tasca contínua, perquè, clar, anem...
0: Actualitzant.
2: Fotografies i actualitzant les dades, i bueno, aquesta és una de les feines. I l'altre, clar, ha sigut, òbviament, quan hi ha hagut algun avís de columna de fum o d'alguna cosa rellevant, doncs poder enlairar el dron i poder veure més enllà, tenir aquesta vista d'ocell que sempre ajuda, no? I especialment quan estem parlant de llocs que tenen difícils i que poden ajudar, no?
0: Clar, més en un territori com Moianès, no? Que hi ha zones boscoses, frondoses, desnivells, de zones de difícil accés, en el vostre cas en teniu bastantes.
2: Sí, vull dir, el Moianès és un altiplà, tenim totes les puntes que són cingleres, tenim puntes que són molt... o els voltants que són doncs, cingles, i allà és difícil accés, no? Tot el que és tant al nord com al sud, doncs tenim zones molt muntanyoses i de difícil accés. El flanc sud amb cingles de Bertí és complicat, i tota la banda de Granera, d'això també tenim allà dificultats, no? I llavors, bueno, es podem cobrir molt millor que o fàcilment es podem cobrir, perquè si no hauríem d'anar a fer voltes o mirar-ho o tenir intuïcions, però la vista d'ocell ens ajuda molt, no?
0: Clar, actualment quanta gent teniu que pugui manejar aquests drons a l'associació?
2: Tenim sis pilots. En aquest moment som sis pilots, i llavors nosaltres, que ja és un número important, però si tens en compte, doncs, que s'han de fer actualitzacions, especialment a la campanya, actualitzacions com a mínim cada 15 dies dels diferents punts d'aigua, i de punts d'aigua en tenim molts, ja pots imaginar que s'han de fer bastantes sortides, no? Nosaltres el que tenim, l'ADF als Cingles, està formada per sis pobles, i llavors sortim amb per parelles de persones, i en aquest moment amb sis persones estem cobrint, bueno, doncs els sis pobles, no? Uns agafen Castellterçol i Granera, els altres agafen Castellcir i Sant Quirze, i els altres agafen Moià i Collsuspina.
0: Miquel Buixó, moltes gràcies per atendre'ns i explicar-nos com funcionen l'ús dels drons en la prevenció d'incendi forestal.
1: I ara anem amb una informació de servei, i és que durant el pròxim dijous 18 de juny a la nit i el divendres 19 hi haurà afectacions a la circulació a la carretera C59 a causa de les obres del Brecat. Els treballs es faran de 10 de la nit a 6 del matí i consistiran en la reparació de sots en el tram situat entre Caldes i Palau. Aquestes tasques inicialment s'havien de fer a principis de mes, però degut a les pluges es van haver d'ajornar. Durant tota la nit hi haurà talls puntuals de circulació, tot i que es garantirà en tot moment el pas alternatiu de vehicles. I acabem el programa d'avui amb la secció que tots esteu esperant, que és la secció de la ràdio L'Escola, que fan els alumnes de l'escola Jaume Balmes. Això sí, avui us deixem amb l'últim episodi d'aquesta temporada. Treu la...

Hola, sóc el Bikram de primer. Aquesta és la tercera setmana del mes de juny. I la dita és... El juny, allà, el dia es comença a escurçar.

0: Bon dia, tornem a ser aquí. Soc el Martí i la Lia, de segona.
1: Voleu saber què passarà a l'escola aquesta última setmana de curs? Última setmana de curs. Els de sisè van de colònies de...
0: De dilluns a dimecres, divendres, festa de final de curs. Hem acabat
1: la nostra secció. Fins ara.

0: Bon dia a tothom, som la Gala
1: i l'Oleguer
0: de Tercera.
1: Aquesta setmana fa anys a l'escola
0: la Bela i el Lier i el Seiba de quart B,
1: el Nil de 4A,
0: la Linda de primer,
1: la Júlia d'I4B,
0: el Pol de Tercera,
1: la Jana d'I5
0: i la Thaís de segona.
1: Per molts anys a tots i a totes.
0: Que gaudiu del vostre dia.
1: I bones vacances a tota l'escola.

0: Hola, nosaltres som
1: la Caral
0: i la Laia.
1: Sabies que el 15 de juny és el Dia Internacional del Pare?
0: Sí, jo li estic fent un dibuix molt xulo.
1: Segur que li agrada.
0: El dia 16 de juny és el Dia Internacional de les Tortugues Marines.
1: A mi les tortugues marines m'encanten, neden molt bé. Laia, t'agrada el sushi?
0: Sí, m'encanta, és tan bo.
1: Doncs el dia 18 de juny és el Dia Internacional del sushi.
0: Uf, ja m'està entrant la gana.
1: Nois i noies, que aquesta secció ja s'acaba.
0: I això?
1: Doncs perquè arriba l'estiu i això significa que ens retrobem al setembre.
0: Fins aquí la nostra secció. Bones vacances a tothom!

0: Bon dia a tothom.
1: Som l'Àlex,
2: la Inara
0: i la Lucía de Gisea. Avui fem l'últim programa de ràdio del curs i l'hem volgut anomenar l'última cançó, ja que és l'últim cop que entrarem i sortirem de l'escola amb una cançó. I la veritat és que costa de creure que ja hàgim arribat fins aquí.
2: Sí, perquè sembla que fos ahir que començàvem el curs, retrobant-nos després de l'estiu, mirant la nova classe i preguntar-nos què ens esperava aquest any.
1: I ara, de cop i volta, ja som al final. Han passat un munt de coses, excursions, projectes, colònies, activitats, moment molt, molt divertit i també algun examen, que preferim no recordar gaire.
0: Però si una cosa ens emportem d'aquest curs no són ni les notes ni els deures, són les persones i els moments que hem compartit.
2: Les rialles al pati, les converses a classe, els treballs en grup, les bromes entre companys i companyes, aquelles petites coses que quan passen semblen normals, però que amb el temps són les que acaben recordant.
1: Per nosaltres aquest final és una mica especial, després de molts anys en aquesta escola. Arriba el moment de marxar i començar una nova etapa.
0: Tenim ganes de descobrir què ens espera a l'institut, però també sabem que trobarem a faltar moltes coses d'aquí.
2: Trobarem a faltar alguns racons de l'escola, alguns costums, algunes rutines i, sobretot, les persones amb qui hem compartit tantes hores durant tot aquest any.
1: Per això volem donar les gràcies. Gràcies als mestres que ens han ajudat a aprendre i créixer. Gràcies a les famílies que sempre han estat al nostre costat.
0: I sobretot, gràcies als nostres companys i companyes, perquè sense vosaltres aquesta etapa no hauria estat la mateixa.
2: D'aquí uns anys, segurament cadascú seguirà el seu propi camí, però estem convençuts que sempre recordarem aquest any com un gran somriure.
1: Perquè hi ha llocs que es deixen enrere, però hi ha records que es queden amb nosaltres per sempre.
3: Gràcies per acompanyar-nos durant aquest curs. Bon estiu a tothom i molta sort en tot el que està per venir.

0: Bé, i sembla que ha arribat el moment que ningú volia que arribés.
1: El moment de recollir els micros i apagar els auriculars i deixar de parlar per la ràdio.
0: Això últim, no sé si ho aconseguirem gaire.
1: Tens raó, després de tot un curs fent ràdio, comentant cançons, entrevistant gent i explicant històries, ens hem acostumat massa a sentir la nostra veu.
0: Hem rigut.
1: Hem après.
0: I alguna vegada també ens hem equivocat.
1: Alguna vegada?
0: D'acord, unes quantes.
1: Però això també forma part de la màgia de la ràdio.
0: Ara sí, ha arribat el moment d'acomiadar-nos fins al curs vinent.
1: Esperem que hagueu gaudit tant com escoltant-nos com nosaltres fent aquest programa.
0: A totes les famílies, mestres, companys i companyes que ens heu seguit.
1: Moltes gràcies per ser a l'altra banda.
0: I recordeu, l'estiu és per descansar,
1: per jugar,
0: per llegir una mica
1: i per no posar el despertador.
0: Nosaltres marxem, però abans us deixem amb una cançó que va perfecta per l'ocasió.
1: Amb un somriure i molta alegria. Adeu.

I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: 24 de juny de 2026, benvinguts al desè taula per 5 d'aquesta 11a temporada a Ona Codinenca, l'espai que un cop al mes us acosta la política local i la política nacional des de la perspectiva del nostre poble, des de Sant Feliu de Codines. I avui som en aquesta nova edició d'aquest Taula per 5, en aquest cicle que està sent un Taula per 2, perquè estem fent aquest repàs amb els portaveus dels grups municipals que tenen representació a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines. Vam començar amb Ana Maria Vilarrasa, de Junts per Catalunya, Junts per Codines. Vam seguir amb Laia Jordana, del PSC, i avui és el torn de Pere Pladevall Vallcorba, de Junts per Sant Feliu de Codines. Avui som dia 22 de juny, per tant, som dos dies abans que vosaltres esteu començant a sentir aquesta entrevista. L'estem enregistrant un dilluns a les quarts d'11 del matí des de l'estudi 1 d'Ona Codinenca amb el Pau Ibars, el control tècnic. Bon dia, Pau.
1: Bon dia.
0: Gràcies per ser-hi.
1: Un plaer.
0: I ara sí que venim cap aquí a l'estudi. Qui ens acompanya és Pere Pladevall Vallcorba, va ser cap de llista de Junts per Sant Feliu de Codines l'any 2023, amb aquest lema que portaven que es deia Som-hi, actualment regidor a l'oposició i portaveu d'aquest grup que té 5 regidors. Benvingut, Pere.
2: Hola, molt bon dia, i quan s'estarà matent haurà passat la revetlla, doncs molt bona nit i espero que tots hagin passat molt bona revetlla.
0: Molt bé, doncs dic que no ha vingut sol, ha vingut acompanyat amb el Frederic Sala i estem a punt de començar aquesta entrevista. En primer lloc, com està?
2: Perdó, com estic?
0: Sí.
2: Bé, fantàstic. Ja ho veus, un dilluns al matí, amb aquest solet ratllant l'otòrrit, però encara es pot suportar, doncs mira, hem anat a fer un cafè i bé, feliç. Ahir vam treballar tot el dia, dissabte també, divendres també, i avui descans.
0: On hagués volgut fer aquesta entrevista, si en lloc de citar-lo a l'estudi li haguéssim deixat triar un lloc al carrer o on fos?
2: Mira, com una vegada vam fer amb el Ferran Polo, precisament, a la plaça. És un dels llocs que m'agrada més del poble, junt amb el Parc Usart, però a la plaça, sí, sí. Perquè me l'estimo de debò. I m'agrada, i l'ambient, i bueno, la gent, sobretot la gent, eh?
0: La seva experiència en política municipal és dilatada, va ser alcalde pel PSC entre 2007 i 2015, també amb el seu actual partit Junts per Sant Feliu de Codines va ser alcalde entre 2015 i 2020, quan va passar el relleu a Mercè Serratacó, i ara aquesta vegada és una nova etapa, en aquest cas a l'oposició, que no és un terreny desconegut perquè de 2003 a 2007 ja va ser a l'oposició també. Com es va plantejar aquesta nova etapa quan vau començar?
2: Com tota la vida, si et toca fer alcalde perquè has guanyat unes eleccions, encantat de la vida, i si et toca estar a l'oposició perquè no les has guanyat o no has pogut assolir uns pactes, doncs encantat de la vida. A la vida venim a complir unes missions que són les que et toquen, que sovint no es trien, però quan et toquen, les has d'assumir.
0: Quines similituds o diferències diries que hi ha en exercir l'oposició en aquestes dues etapes diferents?
2: És una cosa que m'he plantejat jo també moltíssimes vegades, eh? Del 2003 al 2007, tot i que jo havia fet moltes coses, com tu recordaràs, a l'Ajuntament, eh? Comissió de festes, a comissió, diguéssim, d'activitats mediambientals, havíem fet moltíssimes coses, però era allò nou, allò que fas per primera vegada. Teníem dos regidors, de fet, només. Ara en tenim cinc, és diferent.
0: L'Enric Blancafort.
2: Sí. Bueno, primer el Joan Puig. No ho dic malament. Primer l'Enric Blancafort i llavors se'n va anar a Brasil i va venir el Joan Puig, que és amb qui vam anar a les següents eleccions de número 2. I la veritat és allò que és nou, allò que explores, que aprens, tot és nou cada moment, i amb molta, molta il·lusió la primera vegada, i va acabar doncs, amb els 8 regidors del 2007, i ara és una mica diferent. Ara és tot el fil que hem anat desfent amb els anys, ara es tracta de recollir-lo, i jo me'l prenc doncs, com una ensenyança de la vida, com un col·laborar amb el poble, a la democràcia d'haver-hi oposició, si no, no és democràcia, perquè t'oblides, no? Si estiguessis sol governant, al final t'acabes oblidant doncs, de, per inèrcia, eh? No. Per tant, és com un... com una tasca que la vida m'ha posat, jo me la prenc amb molta il·lusió, i evidentment és molt diferent, perquè ara jo tinc molts coneixements que llavors no tenia, i el que faig és intentar traspassar-los a tota la gent nova que està en el grup, que la immensa majoria és gent jove. Som 5. No és el mateix que ser 2, i també hi ha un període que entre que va marxar l'Enric i va venir el Joan, també està sol allà, i bueno, i era diferent, era una altra història, també era un alcalde llavors amb molta experiència, perquè era la seva tercera legislatura, diria, sí, i bueno, era diferent, però la veritat, jo havia col·laborat amb el Pineda, de fet. Jo anava pels bars a recollir el cartró i el vidre amb una colla de voluntaris, imagina't, si havien fet coses pel poble abans, eh?
0: Com definiria el tipus d'oposició que esteu fent?
2: Normal, com allò que estem d'acord, ho votem i ho recolzem, i són moltes coses. Tu segueixes els plens, i per tant són moltíssimes coses que estem a favor i algunes que estem en contra, i tenim tot el dret del món, diguéssim, estar en contra, perquè nosaltres no hem vingut aquí a fer de comparses de ningú, sinó a defensar el nostre programa. Nosaltres tenim 5 regidors, més de 1.000 vots, per tant creiem en les nostres idees, en les nostres propostes. I si hi ha una regidora que té un regidor al govern i farà la plaça... No, doncs nosaltres també tenim dret a defensar les nostres idees.
0: Què creu que porta Junts per Sant Feliu de Codines en aquest govern, en aquest consistori?
2: Oposició ferma i recolzament ferm quan cal. Hem recolzat moltíssimes coses, eh? Vull dir,
0: repassarem alguna?
2: Sí, doncs. Sí, si ho repasses veuràs que diràs, ostres, el que passa que n'hi ha algunes que no. I algunes que no hem recolzat, hem ofert alternatives. Recordo que vam elaborar una ordenança pròpia de l'aigua, de les taxes de l'aigua, que vam plantejar el cobrament de les taxes també d'escombraries, que vam fer una proposta pròpia en base a marxar del Consorci de Residus i, per tant, reduir costos. També vam fer de l'escola Bressol. Hem fet moltes propostes, moltíssimes. I a la plaça, pues, malgrat nosaltres creiem que tot ha de fer canvis, jo em vaig fer molts
0: ara,
2: a la plaça.
0: Ara hi anirem, a la plaça.
2: Quan hi anem, te'ls explicaré. I alguns potser hi ha gent que ni els recorda ja, eh? Perquè, clar...
0: Diria que hi ha bona entesa amb el govern?
2: És que no, ni bona ni dolenta. Ells fan la seva, no van fer ni traspàs. Amb nosaltres no vam fer, bueno, o sigui, amb mi, eh? Amb algun regidor, vull dir, jo no vaig fer traspàs, o sigui, jo vaig fer traspàs amb la Mercè i els regidors que quedaven, però em consta que els regidors que van quedar, tant els que es van presentar per Esquerra Republicana com els que no va haver-hi cap tipus de traspàs pràcticament, o sigui, zero. Llavors, i amb mi menys, perquè jo ja venia de 3 anys i mig enrere i la veritat és que no els interesso per res.
0: Però hi ha relació més enllà de la que podem veure escenificada en els plens?
2: La paraula escenificada ja sé que no es fa servir mala intenció, però jo ja m'entens, oi? Nosaltres no escenifiquem res, el que defensem ho defensem de debò. La veritat és que no hi ha massa relació, perquè ells van molt a la seva. Jo també vaig patir una oposició molt emocional, cap proposta mai, pràcticament. Això ho diuen sempre els governs, també, és que l'oposició no ha fet propostes. Però jo vaig patir una oposició molt emocional que es basava els últims anys en que no ets tant com jo de... I ja m'entens. A mi em va arribar a dir la Montse Arentó que alcaldes d'Esquerra Republicana no havien permès muntar al seu poble les consultes locals. I jo estava al Partit Socialista i es va muntar.
0: I amb el PSC, quina relació teniu?
2: A mi m'agradaria tenir-la millor. La veritat és que hem col·laborat amb coses aquesta legislatura, algunes. Clar, jo la política sempre me la miro com un exercici racional, no emocional. Per tant, podries veure persones que t'han fet mal, però no les vull veure. i ells també poden considerar doncs, que jo vaig deixar el partit i va passar de repente de 10 regidors a 1 i doncs, potser no ho poden haver acabat d'entendre o de pair, però al final cadascú ha de fer el seu recorregut. Jo vaig entrar al Partit Socialista en l'època del Maragall. Jo sóc sobiranista i va haver un moment que no m'hi sentia bé. No m'hi sentia bé i vaig marxar. Ja vaig marxar amb els d'Avancem, amb el Joan Ignasi Elena, amb el Fabià Mohedano, i ells han anat per Esquerra Republicana i jo no. Ja sí que els voto, a les eleccions al Parlament de Catalunya i altres eleccions diferents, a Sant Feliu no.
0: Abans de passar al capítol de la plaça, sí que l'alcalde us ha retret diverses vegades i en plens que per fer oposició difongueu informacions que al seu parer no eren certes.
2: Bueno, pot dir que vulgui, que me les demostri. Es pot dir que vulguis, però que me les demostri. M'entens? Va, em va acusar de dir mentides. Dic, home, no sé, no et pot acusar de mentider un mentider. Jo li vaig demostrar que ell a les eleccions del 19 va mentir. Vaig demostrar amb el que ell va dir públicament al Casal i el que em van dir gent de l'ANC temps després. Per tant, aquell que menteix poc pot acusar ningú de mentir. Que em digui, no m'ha dit mai. Nosaltres hem fet unes afirmacions sobre la plaça, per exemple, i no sé quina és la mentida. Que serà sorra compactada. No és una mentida. Que treuen les moreres. No és una mentida. Que sortim pels carrers estrets. No és una mentida. Que s'utilitzarà el Joan Maragall. S'utilitzarà el Joan Maragall. No és una mentida. És que, no sé, és molt fàcil acusar. Diuen mentides. Bueno, que et digui en concret. Més, jo em sento molt lliure de defensar allò que crec, perquè ho crec.
0: Sí que
2: i ho parlem molt amb el grup, eh? Nosaltres tenim gent jove, com el Fede, l'Àlex, que són gent amb idees molt fermes. I jo no podria sobreviure amb un grup dient mentides, perquè cauen per si soles. O sigui, les mentides cauen per si soles. Per tant, és fàcil dir que un diu mentides, però s'ha de demostrar. I si diu mentides, doncs molt bé. Però la meva mare sempre deia, no?, que les mentides tenen potes curtes. Per tant, es demostren de seguida.
0: Jo sí que recordo, però que no l'he pogut recuperar, perquè dedueixo que es deu haver esborrat i potser va ser fruit d'una falta d'informació, un vídeo que en el seu moment explicàveu que del pou nou no sortia aigua.
2: Jo no, aquest vídeo jo ni el recordo, però si vaig dir això en algun moment, devia ser perquè les proves donaven en aquell moment que hi havia poca aigua. Ja està. No té més importància que aquesta. Nosaltres, per l'aigua, quan el problema de l'aigua, vam oferir alternatives, que no es van valorar pràcticament mai. És a dir, vam dir, al golf hi ha un pou que fa molts anys que no es fa servir i que donava molta aigua i que deu estar ple. Es va demanar un projecte que valia, no sé si deien un milió d'euros, no sé què, però es va anar perdent el temps quan es podia fer servir de seguida per carregar aigua i portar-la de Can Bosch als dipòsits a les Sabrugues, ja 300 metres. No sé si arriben. I aquell pou està carregat d'aigua i el propietari estava disposat. Jo havia parlat amb ell. No volia cobrar res, però jo no, ja no sé. Aquí, a la fàbrica, hi ha un pou que fa 10 anys que no es fa servir, que era el que funcionava quan els tinys, antigament, i quan la lavanderia només es rentava amb aquella aigua. Estava a tocar del bògit, a tocar. Llavors, un té la sensació que quan fas propostes, potser millor no fer-les, perquè igual si se'ls ocorreixen, les utilitzaran. I en canvi, si les dius, com que són fetes per mi, no interessen, perquè sóc l'objecte del pecat per ells, no? Tinc aquesta sensació, no dic que sigui veritat, eh? Jo dic que tinc aquesta sensació. Llavors dius, poder millor callem i igual se'ls ocorreix. Però tampoc se'ls ocorria i, per tant, no vam dir-ho.
0: Està d'acord per això amb la posada en marxa del pou del plaquer? Bueno,
2: aquest pou el va projectar la Mercè Serratacó, que jo recordi, vull dir, simplement, i ella va aconseguir la subvenció, i ja està, i al principi jo recordo que les proves que es feien, jo hi vaig anar allà, i vaig parlar amb tècnics, i donaven molt poca aigua, ja està, no té més, que ara dona més aigua, perfecte, ara aquests diners que teníem per millorar tota la canonada, jo recordo en un ple que es va parlar això, o s'acaba el pou o s'arreglen les canonades que van de Llobateres al Flequer, perquè algun dia s'anirà a la sequera i aquesta aigua és la més barata. Bueno, ara tenim aquest pou, que tenim molta aigua tot arreu i potser no caldria, perquè si en el futur també hem de tenir aigües Ter Llobregat, i en canvi les canonades que van de Llobateres al Flequer estan totes destrossades. I és l'aigua més barata, perquè surt a 8 metres del terra. Per tant, això va sortir molt ple. I el pou sempre està allà present. Però les canonades van perdent, perquè tota aquesta primavera és l'aigua que s'ha fet servir. Jo recordo venir amb els caçadors a vegades i dir-me, Pere, que hem vist un riu d'aigua. I era un estrès, perquè és la millor aigua. Perquè és bona igual que totes les que tenim i molt barata. Pensa que la del Fitor està a 450 metres de fondària. Aquí ara també estem a 450 metres de fondària. No ho sé si per l'aigua que dona val la pena gastar aquesta quantitat de diners o d'energia elèctrica. I potser millor ja anar directament a l'ACA. Però no ho criticaré. Simplement dic que crec que el que sí és molt important és la de Llobateres. Les canonades,
0: Pau, fem un canvi de bloc i anem cap a la plaça. M'he avançat amb el titular, però abans de la plaça tinc un pell de preguntes més.
2: Que jo assumio amb la plaça, me pateixo molt. Dic en sèrio,
0: jo també, encara que no em creieu.
2: Sí, jo et crec. No, a tu jo no t'he acusat mai de dir mentides, no. Tens clar, no? És que clar, a vegades, de matisar.
0: Què destacaria de l'acció de govern d'aquests 3 anys a Sant Feliu?
2: Bueno, destacaria que sobretot l'àmbit de serveis socials doncs, no s'ha deixat de banda. El nostre govern tenia l'informe del Consell Comarcal, que era el poble que gastava més diners percentualment, vist el seu pressupost, en serveis socials. És un poble que hi ha gent envellida, nens també amb risc d'exclusió social. Vam fer la decisió pròpia de que el centre obert seguia, encara que no el pagués la Diputació, i s'ha seguit. Per tant, doncs, tant en el Ramon com a la Sandra, enhorabona.
0: I ara sí, que si parlem d'acció de govern, és inevitable parlar del projecte que, sens dubte, és el més debatut d'aquest mandat, que és aquest projecte de la plaça, que ara sí, ja sabem que les obres comencen el 25 de juny, per tant, demà, si s'està escoltant l'entrevista quan toca, d'aquí tres dies, que és quan la gravem. Inicialment, el seu partit ja va ser crític tant amb el projecte com amb la consulta prèvia que es va fer al febrer de l'any 2025. Què no els agradava?
2: Bueno, que era una consulta esbiaixada. És a dir, nosaltres creiem que... Si tu que veig que mires els programes, nosaltres parlàvem que s'havia de fer una consulta, no sé si integral, oi? Em sembla que dèiem.
0: Dèieu millora de la plaça amb la participació activa i pública de tothom que així ho desitgi.
2: Vale. Per tant, hi havia molta gent que desitjava participar del no i no va poder. I això es va demostrar amb les 900 signatures que diuen que no les han vist mai. Bueno, s'ha presentat el protocol notarial al ple. Evidentment, 900 són moltes més que 770 i pico persones que van anar a votar per un dels 3 projectes i ja no diem el guanyador de 400 i pico vots. No, ja de seguida vam veure que la sortida ells renuncien a millorar l'accessibilitat rodada de la plaça. Se centren molt en els vianants, que és important, evidentment, però nosaltres sortir tots per aquests carrers estrets, què vols que et digui? Ens sembla una aberració. I tu em vas preguntar a l'anterior campanya, a l'última entrevista, què és el primer que faràs, i et vaig dir obrir l'escletxa, perquè l'escletxa es podia obrir amb la nau comprada o sense la nau comprada, perquè és públic. I tots els terrenys de la dreta, que seran jardí i zona verda, un ja és nostre, que és el que ara hi ha aquell mur esllavissat al carrer Vic ja fa més d'un any, i tot l'altre són sessions de zona verda. Per tant, es podia fer quan volguessis, ells diuen que no volen fer-ho, i nosaltres creiem que s'ha de fer. Dit això, un cop obert, perquè tots els que venen del nord entrin per allà i surtin per allà, reduint molt el trànsit del carrer Vic i sobretot de la travessia i de la pròpia plaça, a partir d'aquí crec que es pot començar a parlar de què fem de la plaça.
0: Com
2: la... De la mobilitat de vehicles a la plaça, eh?
0: Quan en el seu programa portaven això de millora de la plaça amb participació activa i pública de tothom que vulgui, amb què pensaven? És a dir, com ho plantejarien?
2: Amb millores puntuals, però no amb aquesta reformulació de la plaça tan integral. No, perquè són coses que saps com comencen però no saps com acaben. La plaça de Sant Feliu s'ha anat fent amb els anys. Amb els anys. Diuen, és que abans ja era plana, esclar, segurament, i com que se van donar compte que l'aigua s'emportava la sorra perquè era un pendent de més del 2%, per això està la sorra elevada i lluny de les corrents fortes d'aigua que baixen del carrer Sant Pau, Avinguda Generalitat i carrer Joan Maragall, venint ja de la carretera. Per tant, per algun motiu la sorra està alçada i a més a més, aquell pendent està al 2%, perquè si els paletes i els tècnics diuen que és la mida justa, perquè no es facin bassals, els bassals es fan quan és pla, ni la pluja s'emporti la sorra. Val? Per tant, ens sembla bé que s'han de millorar l'accessibilitat, segurament. Mira, l'altre dia estàvem a la plaça posant els ponts negres amb el grup que s'ha creat de persones que estan en contra d'aquesta reforma, i va passar una persona amb una cadira de rodes, i jo li vaig preguntar, dic, què milloraria vostè d'aquí? Diu, jo res. Diu, jo res. Diu, bueno, potser la sortida, que hi ha aquella mica de rebava que es tapa la sorra, eh? Diu, es podia millorar, es podia fer amb rampa? Sí, segurament. O sigui, es poden millorar moltes coses. Es poden millorar. Evidentment, les moreres de la plaça petita estan fetes caldos, estan destrossades, però ja fa... Ja quan van entrar aquest govern ja van penjar un cartell que ho millorarien, perquè va coincidir amb allò que va passar a Barcelona, que va morir aquella noia, te'n recordes, oi?
0: Que va caure un arbre i
2: ningú ha tocat res. I ningú ha tocat res d'aquelles moreres. Aquelles sí que estan malament. A més, aquelles són moreres que ataquen. Bueno, jo quan era petit anàvem a buscar els cucs de seda i tenen anys, eh? Però ja han arribat al seu final de cicle de vida i tot té un cicle. I en canvi, les de la plaça, quan es van posar? Estava jo d'alcalde el 2008, recordo un tuit de Convergència dient estan assassinant els arbres de la plaça. Estaven molt, molt fets malbé i vam posar aquestes moreres i ara estan a la seva joventut, estan platòriques. I a més són... tinc una paraula que no queda bé, són bordes, és a dir, no fan fruit que taca, ni porten insectes ni res. Són arbres molt, molt urbans. I fan molta ombra, dius, ara precisament, i inclús dius, bueno, a l'estiu, segur que no es poden ni intentar replantar, ens sembla un despropòsit, que no es reconsideri l'escletxa, que la plaça petita es faci aquell queixal tan gran que eliminarà un terç o més de la plaça petita, per tant, perdrà funcionalitat per fer carga i descarga, quan és molt útil, jo ja no dic... el queixal de la plaça que dona la Quintana, però allà on ara aparquen, a davant de la banda Sabadell, allò és via pública, allò sí que és via pública. Allò és via al públic. Ja ho sé, que les piones entren una mica a la cera. Bé, ja ens entenem, no? Allò és via al públic, allà hi volen posar arbres, també. Bé, doncs no sé, potser s'ha de repartir, no?, la carga i descarga. La fots amb un costat, amb el perill que té tots els cotxes que baixen de la travessia, i han de travessar tota la plaça per anar a l'altre costat. Doncs potser s'ha de repartir, com ara, que n'hi ha aquí, que n'hi ha allà, no sé. La veritat és que jo ja ho veia venir, tot això, perquè volen canviar tot el que no han fet ells, a vegades tinc aquesta sensació, no? Tot el que n'han fet no serveix. Bueno, aquesta plaça té 160 anys o més, i hem de valorar tot el que s'ha anat fent, i hem de millorar allò que es creu que no està bé, com l'accessibilitat, i en el seu moment, els arbres, que els bancs també estan un pèl alçats i... Bueno, parlem d'arreglar-ho, aquells queixals amb els arbres, per si els tacataques no poden entrar-hi bé a la gent que va en tacataca. És clar que s'ha de millorar les coses, però canvis tan radicals sense saber què passarà. I el més fotut, quan es va fer l'Avinguda Generalitat, es va protegir la volta. I va posar una xapa de formigó armat de 40 centímetres davant de banda del carrer. La volta aquella ja no treballa pel carrer, treballa per si mateixa. A l'escletxa igual, aquí no hi ha cap obra ni cap estudi per protegir la volta. I tu què saps? Si quan les obres... Perquè el pes sí que l'aguanta una volta. Pel tac-a-tac, el pic-a-pic, rebaixem a tocar 80 centímetres de la volta a un dels embornals. És res, això, eh? Quan passaven camions que anaven al pàrquing, un dels camions bueno, això sí que no s'hi estava treballant, però és un lloc de pas, no? S'hi va fer un esvoranc de dalt a baix. No sé si ho recordes. Per tant, si sense tocar res de la plaça, res, ja va passar això. Em recordo que després vam haver de canviar tots els refrigeradors de l'Ajuntament, d'urgència, i vam llogar una grua de 25 metres, o 30, no sé, molts, que no es va posar sobre la volta. Ens vam preocupar molt. La vam deixar quasi mitja plaça i ho pujava tot cap dalt, però això va ser després, eh?
0: El juliol de l'any passat, Junts per Sant Feliu de Codines, el PSC i Esquerra veu impulsar la creació d'aquesta comissió de la consulta popular de la plaça, que demanàveu que es fes aquesta nova consulta. Al principi, els tres partits que no governeu anàveu junts en aquesta...
2: En la consulta, sí.
0: Esquerra s'ha difuminat, almenys ha deixat de fer missatges o de traslladar-nos-els.
2: Jo per Esquerra no puc parlar.
0: I el PSC se n'ha desmarcat, és a dir, creieu que ara esteu... Anava a dir més sols, no, però... De manera diferent que fa un any, quan veu crear aquesta consulta que anàveu junts,
2: bueno,
0: aquesta comissió que anàveu junts.
2: El no muntar la consulta, l'alternativa és aneu al jutge, perquè com que no hi ha un règim ni de sancions ni d'obligat compliment, doncs aneu al jutge i nosaltres vam valorar i vam dir, no, nosaltres no anirem al jutge, no volen fer-ho, doncs, bueno, no, cadascú segueix el seu camí. Amb la consulta pensàvem molt igual, amb altres coses no. Amb altres coses no. L'ha fet la Laia i jo ja saps que pensem molt diferent en moltes coses, oi? Però vaig notar que no parlava especialment de mi, especialment malament de mi, el qual li agraeixo, perquè jo tampoc vull parlar malament d'ella. Han sigut circumstàncies polítiques i no personals. Jo vaig marxar del PSC no per les persones, sinó per certes idees. No totes, eh? Certes.
0: Per part del projecte. Entenem.
2: Projecte nacional, eh? Jo sóc socialdemòcrata. Ho segueixo siguent.
0: El que dèiem, demà, teòricament, comencen aquestes obres. Fareu alguna acció més com a partit?
2: Bé, tot això es va parlant i jo, a més, som dimarts avui. Això són coses internes. La veritat, no crec que ara jo pugui parlar aquí de què farem més.
0: També amb acció de govern, però en aquest cas del govern de la Generalitat, com heu viscut la notícia de finalment de l'inici de les obres de la variant?
2: Home, com un alleugiment. Jo fa molts anys que també he estat... Perquè recorda que vaig entrar al govern i just acabaven d'anul·lar el projecte que l'Ajuntament del Pineda, de l'alcalde Pineda, s'havia posat en contra, que era els 5 carrils. Nosaltres també, els socialistes, llavors tampoc ho veiem massa clar, val? I jo vaig tenir moltes reunions. Sí, és veritat que el Terrades era el diputat que una mica ens ho traslladava, però jo també haig de reconèixer, i torna a ser, la gran tasca del Manel Nadal, el secretari d'Infraestructures de llavors i el d'ara. El 2010 just estaven en funcions, i el vaig anar a veure i dic, home, Manel, no deixareu això penjat. I estant en funcions van encarregar l'estudi del nou traçat, que és el que es va aprovar doncs, a la legislatura nostra de l'11 al 15. Hi havia tres variables, una tocant el Gurugú i dues més cap a la Boana, de les quals una de la Boana anava per dalt, tota la part... O sigui, dues anaven per Camp Masclans, per les granges, i una altra s'anava cap a la granja de Can Déu, per sobre. I vam optar per la que anava per Camp Masclans, és a dir, les granges quedaven a fora, val? I a tocar de la Boana, perquè el Gurugú, t'imagines el Gurugú i tot l'altre poble, Camí del Molí i Joan Miró, bueno, ha sigut un drama. I vam optar per aquesta. I llavors ja el govern del Mas va encarregar el concurs públic per fer el projecte executiu, i quan el van tenir fet, l'any 15-16, va quedar en un calaix. Vam fer al·legacions, nosaltres en vam fer moltes que s'han acceptat, vàries, sobretot que no quedés aïllat tota la part, diguéssim, de Prat de Dalt i de Cossonell, que quedava aïllat, val? Sobretot que hi hagués el pujador cap al carrer Pau Casals, que no hi era, ja havia existit, eh? No sé si tens prou anys tu per recordar-lo.
0: Sí, massa, sí. Bueno, massa.
2: Recordes,
0: mai, mai són masses, però
2: recorda
0: sí.
2: Recorda que s'entrava per allà i hi havia un pujador, ho recordes, oi?
0: Recordo,
2: perfectament.
0: Recordo.
2: Fa anys, eh? Però
0: És a dir, per qui no conegui la zona, quan puges de Caldes, abans d'entrar al carrer Doctor Fleming, que és el primer carrer que es troba ara, pujant a la dreta, hi havia una entrada prèvia que anava recte cap al Seulon.
2: Que quan van fer la rotonda i el tercer carril es va eliminar. Vale, doncs això s'ha recuperat, es va recuperar ja llavors també, i bueno, una sortida doncs, de Santo Domingo cap a les Granges, que no una entrada directa al poble, perquè l'entrada directa és a les Granges, però de les Granges cap aquí que no quedés aïllat. Que es pugui sortir i entrar per allà, un barri té que tenir entrada i sortida, ni que sigui d'emergència. I és quan vam posar la canonada d'aigua per dalt, per la cara del terme, ja vam preveure aquesta possibilitat. Es van acceptar aquestes al·legacions i va quedar amb un calaix. Llavors Esquerra Republicana ho va recuperar, doncs va trobar que l'estudi d'impacte ambiental havia prescrit i el van haver d'encarregar de nou i finalment el Terrades i el Manel Nadal han tornat al cap de 15 anys o 16 i això va endavant. Per tant, jo estic molt content. I el nostre partit, més.
0: Com s'ha de preparar Sant Feliu?
2: Com s'ha de preparar Sant Feliu? Bueno, hem vist pobles que els ha costat molt, eh? Caldes de Montbui no li ha sigut tan fàcil. I mira que és gran, eh? Però Caldes de Montbui tenia el centre històric molt viu, molt viu, i fins que no el van aïllar una mica... Ara és mica fantasmagòric aquell barri, eh? A vegades, quan hi vas, però bueno... No va començar a donar vida al centre més comercial, tota la carretera. Jo recordo que quan anàvem a l'Oguena a fer gimnàstica al pavelló, a la piscina, i anàvem a la bossa penjada per la carretera, perquè allà era tan estreta que hi havia aquells bots de les llambordes, i recordo passar un autobús i em va fregar tota la bossa. El mal que tenia davant es va girar i estava blanc. Això passava a Caldes. Ceres molt estretes. Per tant, Sant Feliu té un petit problema, i és que només té una via que l'uneix de dalt a baix, que és la C-59. Per això jo sempre doncs, parlem que s'hauria de desenvolupar tota la part del centre cívic cap al Camí del Molí, i llavors ja tens un possible de i del Camí del Molí a la rotonda, i ja en tindries un d'entrada i un de sortida. Evidentment s'ha de fer tot un eix cívic a la carretera, arbres, bancs, papereres, és a dir, que convidi a caminar, però no només, sinó també hi ha que pugui haver-hi algun carril doncs, per bicis i patinets elèctrics, que perquè és molt llarg Sant Feliu, i puja molt, i segons qui a peu tampoc, per molt que millori. Vull dir, tu vius allà baix, oi? Ja, esclar, puja avui aquest matí a 40 graus per aquella carretera, encara que estigui pacificada. Per tant, hem de treballar amb varis fronts. Amb varis fronts. Hi ha algun pla parcial que queda molt a la perifèria del poble i s'ha de redensificar el poble. No podem tenir tantes coses soltes, perquè és que és molt complicat. I, evidentment, no perdre l'essència del nostre centre urbà, que no el té gaires pobles. Bé és on vulguis, eh? Per tant, per això tenim por que no es perdi aquest centre, perquè una plaça no és només un espai, és un espai de trobada, és un espai cívic, que va començar sent un espai d'unió, unint el barri de les Creus, que era un teixien, amb el barri comercial del Pla de l'Os, i del carrer Sant Joan, i de tota aquella part que es diu la Rabanderia. És una cosa que va començar sent d'unió, i amb el canvi dels usos, no?, ha acabat sent doncs, de trobada, de lleure, de joc infantil, de moltíssimes coses, però de totes. I creiem que una sense l'altra no s'entén, perquè tu pots planificar, però al final el gran planificador

0: no cal créixer massa més, vale? Per tant, primer hem de veure què fem amb tot aquest sòl que han pagat durant 25-30 anys ibis urbans, perquè és que si et dic llocs que són edificables, et podràs esgarrifar molt, perquè te'ls dic ara mateix, tot fins al Parc Usar, tot a baix fins a Lloberes, tot per sobre de les escoles, tot el sot, diguéssim, que va de la Montesa de la Policia fins dalt a l'Era Nova, és que, clar, a sota el carrer Joan Miró, a l'entrada del poble a la dreta, allà aquells camps que hi havia hagut al Quantia Park, i unes 30 cases a Solanes, unes 38 al Golf, unes 18 al Maset, quan arribes a dalt,
1: Coll
0: de Poses. Clar, primer hem de pensar què fem amb això, perquè són molts diners, si no es negocia bé, molts diners, molts possibles contenciosos, és complicat. Per tant, has d'implicar, o sigui, has de redimensionar el poble, també. I has de pactar amb tothom que té alguna cosa a dir, perquè els hi van donar l'any 87 i és un dret adquirit, no podem jugar amb els valors de la gent en la nostra societat, és així, és això, està a la Constitució, la propietat d'un és diguéssim inalienable.
1: Tornem a canviar de bloc i anem a parlar de diversos equipaments. Comencem amb la compra del casal. Uh-huh. Com valoreu tant el procés participatiu previ com la compra de l'equipament? Perquè en aquest cas sí que era un tema que ningú el portava de manera explícita al programa.
0: Bueno, no ho sé, perquè jo m'ho he llegit, perquè clar, fa temps, i nosaltres el que diem textualment és potenciar el casal cultural codinenc invertint en la seva millora i ampliació. És probable, com per dir, home, sí, per invertir àmpliament, cal comprar-lo, perquè si no ho regalarem, oi? Cal comprar-lo, i això és el que vam impulsar. Es van fer unes reunions ja a l'inici de la legislatura i nosaltres ho vam dir. Nosaltres o sigui, això va començar a negociar sent jo alcalde. És així, però el bisbat no en volia saber res. Jo ho haig de dir clarament. Ja en parlarem, no sé què. Sembla ser que el 15 es va acabar el contracte que tenien, i bueno, ho tenien molt, això és nostre, i aquí ho tenim un contracte que ja havia prescrit, val? A partir d'aquí, llavors ja va arribar, a mi em van fer fora, va arribar la pandèmia, imagino que aquests anys no se'n va parlar, i això ara va ressorgir amb força. I nosaltres sempre nosaltres creiem que s'ha de comprar, perquè creiem, ho digués el programa o no, però és que a més del nostre programa s'escau que hem de fer el màxim perquè funcioni com a centre. S'ha de comprar, es compra, s'ha de llogar, es lloga i el que calgui. I nosaltres vam impulsar aquesta consulta, sí, amb reunions amb la Junta i amb els partits polítics, nosaltres ho vam verbalitzar allà, vam dir que nosaltres creiem que s'ha de fer una consulta i el que digui el poble. I al final doncs, el govern hi va estar d'acord, els del casal suposo que encantats, i la consulta doncs, la va guanyar qui creia que s'havia de comprar i seguir-hi invertint. Jo m'estimo molt el casal. És a dir, jo he vist els peixets, he donat molts cèntims, Els peixets aquells que et donaven amb unes bosses, tu poder això ja no arribes, Gemma?
1: No.
0: Els pollastres van uns pollets, he donat molts cèntims, he fet moltes obres de teatre, jo havia assajat molt, anys enrere també, quan jo em dedicava al teatre també havia anat allà a assajar, que el president era el Jaume Grau. Clar, és que començo a ser una mica gran, llavors m'estimo molt moltes coses del poble i que s'han d'anar renovant, s'han d'anar adquirint, s'han d'anar... Bueno, a poc tot ha d'anar-se posant al lloc on la inèrcia i les distribucions de la gent t'indiquen.
1: Com s'ha de governar aquest espai?
0: Nosaltres ho vam dir, no? L'última reunió que vam anar amb la Junta, i bueno, va ser que era una assemblea i ens van convidar. Nosaltres vam dir que, aviam, els que havien governat fins avui en dia, a pesada, perquè, oi?, fred, pluja, o sigui, era molt difícil governar aquest edifici i el van tirar endavant, qui millor que ells per creure en ells. Llavors nosaltres creiem que la Junta del Casal ha de signar un conveni amb l'Ajuntament i l'Ajuntament ha de posar, evidentment, com amb la Junta, com es fa amb la Junta de l'Associació de Jubilats, que gestiona el casal de la gent gran, i també ha d'haver-hi un ús, doncs quan per exemple, el casal de la gent gran, això ho vaig impulsar jo.

0: Jo sempre era d'ús exclusiu de l'associació. Va haver un moment que vam dir, ens havíem trobat amb algun petit problema de no tenir espais, no és que ells ens haguessin posat cap problema per anar-hi, però dic, escolta, això hem de regular-ho. I es va regular que quan els usufructuaris principals no hi hagin de fer cap activitat, l'Ajuntament o les associacions del poble, d'acord amb la Junta, en puguin fer un ús. Però jo crec que hauria d'anar per aquí.
1: I la resta de grups de teatre que al darrer Consell d'Entitats ja van manifestar la seva voluntat de poder fer servir també aquest espai.
0: Clar que han de poder anar. Igual que el Zoo Casal va anar al Centre Cívic. Al Centre Cívic també hi ha un teatre. I el Casal, per tant, ja, quan nosaltres vam fer obres al Centre Cívic, la Junta actual no ens va posar mai, el conveni no parlava de res d'això, no ens va posar mai cap problema per anar a fer el que volguéssim al Casal, i sempre vam trobar espais. Per tant, jo, amb l'experiència que en tinc, encantat de que la Junta actual, amb un conveni ben treballat, gestioni el Casal, perquè ho han sabut fer fins ara. Vosaltres, quan vam fer obres aquí, vam anar a l'antic Ajuntament, us en recordareu, oi? Pues allà hi havia, feien classes de pintura a baix, la Mercè Julià, classes de dansa, aquella noia que es deia Ruth, que estava a les escoles. Vull dir que, i també ens vam organitzar, i tot hi va cabre. Per tant, amb bona voluntat, tothom s'entén.
1: Anem, abans apuntaves a aquells temes que heu votat a favor, que són diversos, anem amb un d'ells, que és aquest projecte que s'ha presentat al Pla de Barris, el qual té un cost de 12 milions i mig d'euros, que està vinculat amb la compra de la nau Vallcorba, que també vau votar a favor de la, mm-hmm, de la compra d'aquesta nau. Vosaltres en aquesta zona, ho apuntaves abans, prioritzaríeu que s'obrís el carrer fins a l'Escletxa, i de tot aquest projecte, amb què us quedeu?
0: No, bueno, jo un projecte que no... que és paper, no en faig gaire cas. Vull dir, aviam, jo... L'única llei de barris que s'ha donat a Sant Feliu, a la primera vegada va ser mi sent d'alcalde, per tant, jo sé que s'ha fet.
1: Tampoc se n'ha convocat cap més fins ara, també és veritat.
0: No, se'n van convocar més, sí, se'n van convocar més, però ja anàvem desenvolupant el nostre llei de barris, no? Per tant, jo d'un projecte que és... Bueno, és un paper, és una voluntat, vull dir, la veritat, fins que no el vegi no crec que hagi d'opinar, perquè és especular. Ell és el seu projecte, a nosaltres ens sembla bé, però fins que si no existeix, no existeix, no? Si tu a mi em preguntes què em faríem d'allà, i em sembla que ja t'ho vaig dir, fa 3 anys, ho he insinuat abans, és a dir, nosaltres obriríem el carrer, però no per anar a la plaça, per anar al pàrquing i tornar a pujar amunt, sobretot els cotxes del nord i a l'oest de la població, val? Que són molts, i ja no baixarien pel carrer Vic, ni col·lapsarien la travessia, ni la plaça. Tota la zona dreta ja és zona verda, no s'hi pot fer més que zona verda. És així, és per definició urbanística. Una ja és nostra, que és aquella permuta que es va fer amb el Girotacó, que és aquella part, doncs, que ara està esllavissada, precisament, i que no s'hi intervé, sent de l'Ajuntament no s'hi intervé, ja fa més d'un any. I a la nau nosaltres de moment la habilitaríem com a aparcament per acostar-se a la plaça, Correus, tota aquesta zona. Perquè creiem que el poble és molt llarg, és molt costerut, tota la gent gran que ha d'anar a comprar, que ve de Santo Domingo, de les escoles, de Lloberes, del Racó del Bosc, de la Doctor Fleming, dels Saulons, que també fan molta vida a Sant Feliu, de Gallifa, han de poder venir al centre. No l'han de matxacar al centre. Recorda que la plaça s'havia aparcat, a tot el vol de la plaça, encara era jo alcalde. Tota la travessia fins a la Caixa no hi passaven els cotxets, eren ple de cotxes. I la Quintana, a banda i banda. Per això vam fer els pàrquings, tant el de Can Comas com el del costat de l'Ajuntament. El de Can Comas és un conveni amb la propietat i amb els que hi ha ara, amb el Condis. Ells paguen el lloguer, ells paguen la llum, tot això, i l'Ajuntament l'ha de netejar i gestionar a nivell governatiu. I el del costat de l'Ajuntament. Són 4.000 metres quadrats, el del costat de l'Ajuntament, i caben 145 cotxes. Són 45 a baix, 45 a dalt i 35 a dalt. 140, 145, perquè a dalt també hi ha uns trossos que no està marcat, però també se n'hi poden posar. Ens anem a 140-145 cotxes. Per tant, són molts cotxes, però, com veiem, en un poble de 7.000 habitants, això s'està quedant una mica petit. Llavors, aparcar a les naus de Can Segarra, diguéssim, la nau hi ha uns cossos annexes que són Auralita, tot això ha d'anar fora, però hi ha una part de la nau principal que no té ni soterrani, que està sobre sòl ferm. I allà parlem de 1.000 metres quadrats, pràcticament, doncs 1.000 metres ho divideixes entre 20 metres quadrats per cada plaça de cotxe, no? I te'n donarà, que te'n dona uns 50? Doncs pues mira, oi? De moment, tot estudiant de cara al futur, doncs, si és que cal també fer habitatge assistencial per gent gran, o habitatge de lloguer per joves, habitatge, saps, una mica per la gent jove que comença i que no hagi de pagar 900 euros de lloguer. O cal fer-hi també, doncs, algun tipus d'activitat terciària o cultural. Que la cultura cada dia és més un valor. A vegades no en parlem gaire, però cada dia és un valor més important a la nostra societat. Eh? Fixa-t'hi l'altre dia què ha posat per segona el mapa. A part de la fe religiosa, l'art. L'art és bàsic. Sense art no hi ha màgia a la vida.
1: Ara apuntava aquesta llei de barris que va assolir l'any 2008, i he recuperat aquí un text, preveia 38 accions que s'havien de desenvolupar entre 2008 i 2012, i entre les que hi havia la bianalització del carrer Vic.
0: La perdona, la?
1: Peatonalització
0: del carrer Vic, sí.
1: I també reformar la plaça i la plaça del centre cívic.
0: La plaça del centre cívic sí que es va fer. Recordo que s'entrava al centre cívic, que era un sorral, tu recordaràs,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que no hi havia cap joc infantil. A baix també era un escampat i vam fer l'skate park. I vam asfaltar tot el baixador, que no estava. Tot allò era sorra. Recordo,
1: apuntava només les dades, no estem per fer balanç de pa.
0: A la plaça, jo l'any 19, abans que em fessin fora, estàvem treballant amb una empresa a la qual també hi havia els arquitectes que han fet que van fer el projecte tant de l'antic ajuntament com de l'antiga farmàcia i una consultoria per, en participació pública, treballar que s'havia de fer a la plaça. Ja no sé què va passar després de mi.
1: Però era el seu partit.
0: Eh?
1: Era el seu partit.
0: No, tothom sap perfectament les relacions que teníem, doncs, amb certs membres del meu partit i jo. Perquè al final anem a les persones, oi?
1: Sí.
0: Diguéssim, ho dic, perquè al final anem a les persones. Tothom sap on van anar a parar, certes persones d'aquest partit que ens van presentar en unes eleccions, doncs, per un altre partit. I que jo sempre he comentat, doncs, que no hi havia pràcticament relació. És a dir, si tu m'hi preguntes, t'hi senties identificat amb aquell govern que va quedar? Jo et puc dir, et puc parlar de persones i d'accions. Amb algunes sí i amb altres no. Perquè els partits són associacions, agrupacions de persones i d'idees. No són res en si mateix.
1: Però una essència sí que hi és, no? Perquè si no, tothom podria anar canviant de partit.
0: Sí, esclar, una essència hi és, unes directrius, un president, però quan el president ja no hi és, i amb un altre president, canvia tot, no? Vull dir, no és el mateix que la ràdio, que la dirigeixis tu o que la dirigeixi una altra persona. Segurament serà la ràdio municipal, però tindrà matisos diferents i pot ser que entre els dos directors no hi hagi ni comunicació. De fet, jo he treballat en molts llocs i l'experiència em diu que a vegades quan canvien els càrrecs, els nous, també deu haver passat a algun lloc, no volen saber res dels que hi havia abans. A vegades és aquesta forma, doncs, que un es vol autoreafirmar, no? No hi ha res a dir, no hi ha res a criticar. Som així també els humans. Per lo bo i per lo dolent, eh?
1: Anem a una altra iniciativa que també vam votar a favor, que és aquesta, la compra dels horts de la rectoria i del viver de Calullà, que és aquest terreny que hi ha aquí davant de la ràdio, que en el seu moment es va desbrossar, però ara per ara no s'hi ha fet cap acció. Per què vau votar a favor i què hi faríeu?
0: Vam votar-hi a favor perquè ens sembla que és patrimoni que queda públic, per tant, no ens hi posarem en contra. Sí que és veritat que aquí es va pagar a meitat de preu que la nau de Can Segarra, és a dir, la nau de Can Segarra, si haguessin de fer cases, surt a 2.000 euros al metro quadrat, aquí surt a 1.000, val? Simplificant. Per tant, era molt més barat. Nosaltres aquí, segurament, de moment, hi faríem aparcaments, però potser abans véssim parlat amb qui ens ha de facilitar poder anar a l'aparcament, cosa que van obviar.
1: I anem ja, Pau, fem un canvi de bloc i anem cap al futur.
0: Perquè... Explicant, no, amb això? Clarament, no? Això últim, suposo que ho has entès, no?
1: O pot ser més explícit, eh? Perquè jo potser t'he entès, però no sé si l'audiència...
0: No, que no tenen per on entrar.
1: Això ho vam parlar amb un...
0: No tenen per on entrar? Bueno, sí, podien entrar per allà aquella cosa... Saps aquell raconet que hi ha en el túnel del Salamanya, que allà hi havia una porteta molt, molt, molt estreta, i quan va venir el Martín Campbamba, el bisbe de Vic em va dir, escolta, això has d'ampliar-ho perquè el capellà ha de fer una mica d'esport i que pugui entrar. I vam dir, home, sí, tant, aquí ha de poder entrar una màquina. I vam ampliar que puc, però entra just un cotxe, just un moticultor per anar a treballar al camp. Allà s'ho havien deixat sempre els caçadors i tenien perdius, jo ho havia vist. Però, esclar, no, és molt difícil anar allà a aparcar, entrar, sortir, oi? I pujar per baix, doncs, sembla ser que no tenen permís de moment.

0: Parlem ara una mica de futur i tens ganes de seguir endavant políticament?
1: Jo tinc ganes sempre de fer moltes coses. Fins que rebenti, perdó, sempre, ja em coneixes, ja m'has vist, jo no he sigut polític en molts anys de la meva vida, de fet jo he sigut alcalde 13 anys i de l'oposició 4 són 17 i ara 4 més, doncs seran 21, no? Per 30 anys de la meva vida jo havia fet teatre a Sant Feliu, havia fet el Correfoc, soc fundador del Correfoc, de la Pinya, havia fet moltes coses, perquè sempre he necessitat estar actiu i sentir que col·laborava en fer una societat una mica millor. Tampoc penso que vull dir, molts podem fer que la societat sigui una mica millor, perquè hem de viure junts. És a dir, això, el ser humà vivim en comunitat. No triem on vivim, però ja aquí som, que sigui el més interessant possible, el més bonic possible, que estiguem feliços d'estar junts, i si pot ser doncs, amb més coneixement, millor. Per tant, jo ara no ho sé què faré, no ho sé què faré, soc sincer, de moment estem fent oposició, de moment estem lluitant perquè no ens destrossin la plaça, però, bueno, ja amb el futur doncs, ja s'anirà veient.
0: Per tant, no pots afirmar ara si et presentaràs el 2027?
1: Que jo ajudaré en política, t'asseguro que sí. Perquè això és una opció personal, no... Val? A partir d'aquí nosaltres tenim un partit amb 60 simpatitzants, i ells i elles doncs ja decidiran.
0: No em diràs si optaràs perquè aquesta assemblea d'aquest partit amb
1: 65
0: persones...
1: Ara tinc el cap molt posat. M'està canviant molt la vida perquè, bueno, saps? I vaig a treballar a Barcelona i no sé què, i saps el que vull dir? Els caps de setmana, oi? Saps de què parlo, oi? Es baixa bé, això sí. Es baixa en 38 minuts, oi? Però, bueno allà a Sant Just deu ser uns 45, però, bueno.
0: 36.
1: Eh?
0: 36.
1: Imagina't. Jo vaig a Sarrià per dalt, però vaig a fer la ronda, tu ja vas per fora. Però és que no ho hem plantejat. O sigui, ara estem molt centrats en el paper on ens va posar el poble, a l'oposició. I quan creiem que hem de donar alternatives les donem, quan creiem que hem de donar suport el donem, i són moltes vegades, i això és demostrable, i quan creiem que no, també són algunes, i és que no, i nosaltres, amb 5 regidors, tenim el mateix dret, si no més, de qui governant amb un regidor vol canviar el centre del poble per sempre.
0: Sí que has dit en diverses ocasions al llarg d'aquesta entrevista quan em van fer fora.
1: Sí, és que jo ho vaig viure així, que tu em preguntes a mi. Jo no estic en un debat polític, diguéssim, estic en una entrevista. Llavors, com que tu em preguntes a mi, dius, quan em van fer fora, sí.
0: Però,
1: jo he viscut així.
0: Però veu signar un acord de govern que preveia que al cap d'un any hi hauria un pas al costat, que et quedaries com a regidor.
1: Sí.
0: Però deixaries de ser alcalde.
1: Però és que jo vaig haver de sortir de l'Ajuntament. Vaig haver de sortir de l'Ajuntament si no ens muntaven una moció de censura. Primàries amb Esquerra Republicana de llavors i socialistes. I a mi m'han trucat gent d'Esquerra Republicana de Barcelona dient-me doncs, que estigués al cas perquè això estava coent i que una tal Laia Jordana i no sé què. I jo dic, home, doncs abans que muntin una moció de censura i que la gent s'esbaralli, mal rotllo, ja saps que quan hi ha mocions de censures passen aquestes coses, doncs jo dic el que em van dir. Vam dir, doncs jo plegaré perquè no vull merders i menys amb el Covid. M'explico, eh? Jo em vaig tocar viure el Covid els primers temps, eh? Els de... que no... Vull dir que la gent no tenia vacunes i he estat amb gent que han estat molt malament després.
0: Sí que hi va haver... Bueno, ara no repetirem l'entrevista.
1: Hi havia una amenaça de moció de censura, sí.
0: Dic, no repetirem l'entrevista que vam fer el maig del 2023, que parlàvem això dilatadament perquè ens estem quedant sense temps, ja ens queden 3 minuts.
1: I de què parlàvem, perdona?
0: De tot aquest episodi de l'any 2020 i del relleu.
1: Ah, bueno.
0: Sí que abans de tancar...
1: És passat, eh? Aigua passada, no remou molí. I t'asseguro que jo no tinc cap problema personal, emocional, amb ningú, perquè entenc com és la vida, entenc com és la política, i per tant, no... Ara les coses jo les dic pel seu nom, com jo les sento. A mi em veuràs parlar amb totes les persones que estaven que estaven llavors amb aquesta moguda, eh? M'hi veuràs parlar amb algun estem, amb alguna entitat, junts, fent coses pel poble.
0: Sí que per tancar, m'agradaria Una pregunta com més d'anàlisi. Tu parlaves del vostre partit a nivell local, d'aquests 65 militants que hi ha.
1: 60 simpatitzants els tenim nosaltres.
0: Simpatitzant.
1: Sí, perquè militants, oi, això? Bueno, quan pagues una quota i estàs... Amb...
0: No sé si Sant Feliu és singular respecte a la resta de municipis, però de 13 regidors que té aquest consistori, 11
1: sí, sí.
0: Formeu part de partits que no tenen adscripció a nivell nacional.
1: Sí, sí.
0: No és un fenomen tampoc únic, perquè Castellterçol també governa una agrupació d'electors, a Santa Eulàlia també, a Caldes la segona força és també una agrupació d'electors. Creieu que aquesta situació política a nivell nacional, amb un desgast molt important dels partits per casos de corrupció que s'estan investigant, etc., beneficia que la gent deixi de creure tant en partits amb escut?
1: És diferent, és diferent. Clar, un poble, cada poble té la seva singularitat. Sant Feliu sempre hem sigut una mica frèstecs, estem aquí dalt, una mica encodinats, que diuen, oi? I jo me'n recordo, vaig veure un temps a Granollers i m'ho deien, diu, escolta, Sant Feliu, ja ho saps, no, això? I jo pensava, què diuen aquesta gent? Però sí, una mica sí. Però recordo que el primer alcalde de la democràcia va ser d'un partit independent, també. Llavors, quan el Fernández va marxar de Convergència, no va anar a un altre partit. Va crear un partit independent que es va associar al FIC, això sí. I jo també, quan vaig deixar d'estar al Partit Socialista, és veritat que molts companys meus que van marxar al Partit Socialista s'anaven a Esquerra Republicana i a mi sempre m'hauria agradat tenir molt bona relació. No ha pogut ser, pel motiu que sigui, és igual, no hi ha res que afegir, no? Però jo, vull dir, jo, si tu em preguntes políticament on et sents més proper a l'hora de votar ideològicament, jo em sento molt proper o a Esquerra Republicana. Però Sant Feliu, com que hi ha gent molt diversa i les ideologies mai són totes clavades cap a una direcció, saps el que vull dir? Vull dir, tots tenim una mica d'aquí, una mica d'allà. Doncs un partit independent et dona molta llibertat per treballar només per Sant Feliu.
0: Doncs Pere Pla de Vallvallcorba, portaveu de Junts per Sant Feliu de Codines, gràcies per venir al Taula per 5 en aquesta entrevista. M'hagués agradat també que vingués als debats d'aquesta temporada, però no ha estat així.
1: Però saps que no és una encabeçonada nostra, que fa anys que t'ho venia dient, jo una hora no ho veig, torno a repetir el ple, i mira, aquest any ens ha anat malament. Jo no dic que no tornem, vam venir molt sempre, i tu saps que jo venia, amb perdó, a la força, amb bona voluntat, però venia o veníem. I si no trobàvem algú a última hora, també. Però ja, no, ja veure que tornar a repetir el ple al cap de poc temps no ens semblava prou bé i que no ha anat prou bé, però, escolta'm, una molt bona proposta que la podeu seguir fent, només faltaria.
0: Doncs ho deixem aquí. Podeu recuperar totes les entrevistes a www.onacodinenca.cat i gràcies també per haver-nos seguit.
1: Bueno,
0: fins la propera.
1: Bueno, ens anem sortint, no?

0: Després de la revetlla d'ahir al vespre, què hi ha millor que una bona sessió de jazz? Molt bona nit de Sant Joan i benvingudes i benvinguts a l'últim programa de la temporada. Durant aquests mesos hem recorregut territoris, paisatges i cultures que ens han ajudat a entendre millor la diversitat musical i humana que ens envolta.
1: Molt bona nit, estimada audiència. Sí, tota aquesta tercera temporada hem caminat per costes, muntanyes, valls i ciutats. Hem escoltat veus que neixen de la terra i d'altres que arriben del món.
0: I avui tanquem aquest viatge per tota la península i les illes i ho fem a la Comunitat de Madrid.
1: Un lloc que per molts identifiquen com a centre, però que en realitat és Cruïlla, punt de trobada i també punt de partida. Així que prepareu-vos per aquest darrer viatge sonor de fi de temporada. Arrenquem!
0: Obrirem el programa d'aquest vespre amb una sonoritat delicada i cinematogràfica. Madrid també pot ser això, pausa, detall i imaginació. I per aquest vespre hem triat aquesta cançó de l'any 2020 que es diu Bella. Amb totes i tots vosaltres, Mastreta i el seu tema Bella.

El sol també ha tingut espai a Madrid. Energia càlida per seguir el camí. Igual que la cançó de l'any 2007 que hem seleccionat per al programa d'aquest vespre. Plena de sonoritats emmarcables dins el jazz. El soul i el blues amb notes psicodèliques. Tot un tema ple de força. Amb tots vosaltres, Beautiful, del grup The Sweet Vandals.

Continuem el nostre darrer viatge d'aquest vespre amb una mirada íntima, elegant i nocturna. Madrid també sap parlar amb veu baixa, i això queda molt present amb aquesta cançó de l'any 2007 del grup Marlango. Amb totes i tots vosaltres, Pequeño Vals, Marlango.

Continuem viatjant i ho fem amb una proposta de jazz contemporani de l'any 2015, amb un aire introspectiu que aboca espais oberts dins la ciutat. Amb tots vosaltres, Sol de Lluvia, intro, de Luis Verde.

Avancem amb el temps i ens situem l'any 2020 amb una harmònica i un jazz amb personalitats pròpies. Abans de fer una pausa per mirar cap endins, us presentem el tema Blue Drag d'Antonio Serrano, una autèntica delícia.

La pertinença és una necessitat humana i està molt relacionada amb la identitat, la salut emocional i el benestar. Des que naixem, necessitem sentir que formem part d'alguna cosa més gran que nosaltres mateixos. Una família, una comunitat, un grup d'amics, una cultura o potser un projecte compartit. La pertinença ens aporta autoestima, ens dona capacitat per afrontar les dificultats, ens augmenta el benestar emocional, ens redueix els sentiments de soledat i d'aïllament i ens reforça la confiança en un mateix i en els altres. En canvi, quan la pertinença es veu amenaçada o desapareix, poden aparèixer sentiments de desorientació, de tristesa profunda, d'exclusió o de manca de sentit. La pertinença no consisteix en ser igual que els altres, sinó a poder ser un mateix sense deixar de formar part del grup. Com una improvisació de jazz, la vida ens convida a trobar la nostra veu personal mentre escoltem la dels altres. La pertinença no és perdre la pròpia melodia, sinó descobrir que aquesta melodia té un lloc dins nostre i té una harmonia més gran. Quan una persona se sent part d'alguna cosa, deixa de preguntar-se si té un lloc al món i comença a contribuir amb el millor de si mateixa.

Després de l'espai terapèutic dissenyat pel Ricard, tornem a l'aquí i a l'ara, amb un jazz modern i molt narratiu basat en música de Johann Sebastian Bach i arranjat pel gran Moisés P. Sánchez, que ens demostra, amb aquest tema de l'any 2020, que els camins no sempre són rectes. Amb totes i tots vosaltres, Invention No. 1 in C Major de Moisés P. Sánchez.

Qui no recorda els grans del jazz i en concert aquell conegudíssim tema de Nat King Cole titulat Smile? Veureu com ha canviat la història amb aquest grup afincat a Madrid que es diu Blue Tomasa i que aquest tema de l'any 2024 que es diu Smile us encantarà.

I ara deixem-nos portar per una proposta íntima i delicada del grup Arnaut, una cançó de l'any 2013 que parla d'un aprenentatge que tots hem hagut d'afrontar alguna vegada a la vida. Conviure amb la solitud, entendre-la i fins i tot fer-nos-la nostra. Escoltem, per tant, el tema Learning How to Live Alone, del grup Arnaut.

I abans d'acomiadar-nos, sentirem una formació madrilenya que ha sabut fusionar amb gran sensibilitat el soul, el jazz i els sons contemporanis. Una música càlida i envoltant perquè posi punt i final en aquest viatge compartit. Escoltem la cançó de l'any 2017 titulada Lonely, Lonely del grup Cosmosoul.

0: Tots els viatges deixen una empremta.
1: Sí, i aquesta temporada n'ha deixat moltes.
0: Paisatges que hem escoltat.
1: També músiques que hem compartit.
0: I silencis que també hem format part del camí.
1: Avui, aquest vespre, tanquem una etapa.
0: Però no tanquem el viatge.
1: Potser la propera vegada que ens trobem ja no estarem només recorrent la península.
0: Potser creuarem fronteres.
1: O potser descobrirem nous sons.
0: I noves històries.
1: Gràcies per haver-nos acompanyat durant tota aquesta darrera temporada.
0: Molt bon estiu.
1: I fins molt aviat.
0: I el viatge continua.
1: Qui us parla, Jordi Brito.
0: I Enric Díaz, amb el suport tècnic en Robert Garrigós.
1: I ara us deixem amb aquest tema de l'any 2022, que es diu Miss Sunshine.
0: Bona nit i ja escoltem jazz.
1: Adeu.
2: Sunshine, sunshine, sunshine on a cloudy afternoon just changed my mind.

Sunshine.

Benvinguts a Top Sound, el programa internacional on cada cançó representa un país diferent, reunint sons, històries i cultures de tots els racons del món, descobrint junts la secció d'aquesta setmana. Aquesta setmana, Itàlia està representada per Kama amb Fearless, un tema enèrgic i inspirador que transmet confiança i determinació, amb una producció moderna i una atmosfera especialment captivadora.

Per Al Japó descobrim IM003K amb Lucky Bird Cloud. Somiadora e imaginativa, aquesta composició crea un paisatge sonor únic on la creativitat i l'atmosfera es fusionen per oferir una experiència musical fascinante.

Finalment, les Bermudes tanquen el nostre viatge musical amb George Andrew Simmons i el tema Children Dog Again, Society Wants We Heard, una composició plena d'esperança que evoca el renaixement, la curació i la possibilitat d'un futur millor.

0: Comencem una nova entrega de l'Això van Seria, l'espai de sèries d'Ua Uri de Ràdio. Sergi Guiu, Anusson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bones.
0: Què tal?
1: Bé.
0: Molt bé. D'actualitat avui.
2: Mira, mira, me va molt bé que m'ho preguntis, això, perquè
1: molt
2: ja...
1: M'agrada molt que em faci aquesta pregunta. Molt bona pregunta, com diuen els entrevistats. Llavors no saps si és bona realment o no, ja, a nivell periodístic.
0: Exacte, també tens raó.
2: Pues, com dèiem, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, i més que me la facis ara, perfecte, perquè m'he acabat Eufòria, però ja fa uns dies que l'he pogut pair. I probablement, si m'ho haguessis preguntat el dia que la vaig acabar...
1: Però si ja em vas parlar la setmana passada.
2: No, però me quedaven dos capítols, no te'n recordes? Que vaig dir, encara no puc parlar del cert, perquè me queden dos capítols. Menys mal que no m'ho vas preguntar, just vaig acabar la sèrie, perquè m'hagués set una liberació de la meva ira increïble.
0: Carai, però no va.
2: Sí. Què passa amb Eufòria?
0: Què passa
2: amb Eufòria? Sobretot
1: es pregunta la gent.
2: Sí, no. La temporada 3 d'Eufòria, i vull deixar molt clar això, abans de començar la rajada.
1: La va guanyar Lluís Sánchez.
2: Sí.
1: Perdó. Ja
2: què passa amb la temporada 3 d'Eufòria? La temporada 3 d'Eufòria no és una mala sèrie en absolut. No està mal gravada, les interpretacions estan fantàstiques. El guió, bueno, és més qüestionable, però... El problema que tinc jo amb Eufòria és que aquesta tercera temporada no és bona quan és la tercera temporada d'una sèrie que les dues seves primeres temporades era una cosa totalment diferent. ¿Vale? Hem passat d'una sèrie d'institut,
0: sí,
2: hipervitaminada, evidentment, superdramatitzada, supersexualitzada, tal i tal, a una mena de western amb drogues, prostitució i la DEA de pel mig. ¿Vale? És un salt... abismal, on a més els seus personatges també s'hi veuen tremendament desdibuixats. O sigui, jo no reconec amb aquest Nate Jacobs d'aquesta tercera temporada, ni tampoc a Lexi, ni tampoc, és que ara no recordo, ni tampoc a Maddie.
1: I em sorprèn que sapiguis tants noms, eh?
0: Sirene.
2: És que és una cosa totalment diferent. Fins i tot amb lo estètic, amb tots els aspectes possibles, la càmera ja no fa aquells moviments espectaculars, ni... No, és totalment estàtica, tinte groguenc de western amb molt de cert. No és una mala sèrie la tercera temporada, és una mala sèrie perquè no va gens...
1: Amb les
2: primeres dues. O sigui, els personatges són els mateixos i els coneixem perquè tenen un bagatge que passa les dues primeres temporades, però tot el que passa en aquesta temporada és desconegut en aquest sentit, o està totalment fora de lloc sota el meu punt de vista. No sé què has fet Sam Levinson, no ho entenc, ¿vale? Ja està. La música de Labyrinth també s'ha perdut en aquesta tercera temporada i és un cop molt dur.
1: Bueno,
2: en fi, ja està, és això el que vull dir. No, podria dir moltes més coses i podria ficar-me a indagar moltíssim més, però jo crec que això és la base del que penso.
0: Si tu creus que això és la base del que penses, endavant.
2: No, a veure, és la base del que penso.
1: Vale? No et podem ajudar.
2: No ho crec, ho sé, ho és. Vale?
0: Molt bé.
2: I és això el que em passa. També m'he acabat una altra cosa, La casa nostra. I acaba com per acabar, eh?
0: Això és de TV3?
2: Sí, la sitcom de TV3.
0: Vale. Que surt el Llum Barrera, no?
2: Sí, correcte.
1: Molt bé. És curiós aquest lligam que
0: tens. No, saps què passa? Que el cap de setmana vaig veure l'anunci.
2: Clar, i l'Albert Ribalta també surt, i l'Adrián Grosser.
1: Aquesta ja no sap qui és, ara te la va dir, perquè jo tampoc.
2: Sí, home. En fi, acaba com per acabar. I també vull desmentir una cosa, que vaig dir que la tercera temporada ja estava confirmada. No està confirmada, està pendent d'un fil. ¿Vale?
0: Home, però ens no es diu.
2: Ja, però a mi se'm va donar aquesta informació i jo no la vaig contrastar.
1: Molt bé.
2: Vale, per tant, ara que l'he contrastat, doncs això. La sèrie acaba com per acabar. Vale? Si la deixen en aquesta segona temporada, doncs escolta, són 28 capítols que, bueno, podien haver estat uns quants més. Però està bé. I punt.
0: Perfecte.
2: És una sitcom que ve a fer... que ve a recuperar el que és una sitcom. No fa res de nou, però és que no ho pretén.
0: Vale.
1: Molt bé. S'ha de saber quines són les limitacions de cadascú.
2: Així és.
0: Molt bé. Jo la veritat és que no tinc actualitat, perquè encara estic mirant Absentia, sí.
2: I què?
0: Vaig per la tercera temporada. A mi m'està agradant molt.
2: Molt,
0: sí.
2: Bé.
1: Molt bé.
2: Bé.
0: És que estar acàtic sempre és bona opció.
2: Sí.
1: Tinc un moment baix de sèries, ja ho sabeu. Tinc d'altres...
0: Que tants al Mundial.
1: Tinc d'altres objectius audiovisuals.
2: El futbol, els llibres, no?
1: Sí. Sobretot el futbol.
2: Bé.
0: No ens enganyem.
1: No és el mes de més lectura del món. De fet, m'estic llegint un llibre sobre el futbol, per tant...
2: Uf. Una mica de sobredosi,
1: No, molt interessant, de Ramon Usall. Ja, que la gent ens escolti. perquè passarà per ahí.
0: Ah, vale, perfecte, perfecte. Vinga, va, doncs avui toca fer estrenes de la segona quinzena de juny i comencem per la sèrie Blossom Shanghai, que arriba a Filmin i és la temporada 2.
3: Me había imaginado nuestro reencuentro infinidad de veces, pero nunca me imaginé esto.
4: Siempre ir hacia adelante. Voy a ganar dinero aún más rápido. ¿Me alcanzarás?
3: Dame otros 10 años.

0: i en l'extraordinari senyor Bao, un home destacat al món dels negocis, però la seva vida i la seva trajectòria professional trontollen quan una dona misteriosa obre un restaurant anomenat El Gran Lisboa.
1: Bueno, molts noms, no? Entre... Molts noms, sí. molts noms de persones i de llocs i de moments.
0: Sí,
1: i de...
0: el tràiler que no... D'això, i tal com està escrita...
1: El tràiler no t'ha sonat al que has llegit.
0: No.
2: Perquè estava doblat.
1: No, bueno, no, sí, això per començar. Sí, clar, molt bé. Molt bé, molt bé. En fi, m'agrada perquè depèn de qui prepare les estrenes hi ha un format
0: sí.
1: de pàgina o un altre.
0: Hem de fer un llibre d'estil de la jove en sèrie.
1: Bueno. I era abans. Bueno, és que jo bueno, crec que t'estic
0: no,
1: guardant la teva
0: perquè...
1: carpeta.
0: Ah, sí?
2: Jo també t'he guardat la teva carpeta.
0: Ah, sí?
1: És que és l'única que no guarde, ja ho parlarem. Aquí va... Hi ha una carpeta que jo et vaig crear. Bueno, és igual, no, aquí no cal ara que... Això va en sèrie i està per mesos. Jo t'ho fico allí, quan les preparo.
0: Pues, pues jo no.
1: Bueno, no pas bé.
0: És
1: no
0: que, clar, abans les feia tot a la Míriam.
1: Clar. També és veritat.
0: És que, clar. A Movistar Plus arriba la otra hermana Bennett.
3: If you're not the beautiful one, the quick-witted one, or the one full of youthful energy, then who are you?
4: Miss Bennett.
5: I must be. Oh, yes, I am.
4: Miss Bennett is a radical thinker.
6: I told you no one would marry you if you wore spectacles.
7: The most important thing is to be yourself.
0: A veure, en aquest cas, drame...
2: Aquí... Dramèdia romàntica.
0: I això existeix? Dramèdia?
2: Ah, dramèdia existeix, sí senyora.
0: Ah, sí? Ah, vale, vale. Que adapta la novel·la Supervendes de Janice Hadlow, ambientada a l'univers d'Orgull i Prejudici de Jane Austen i que es narra des del punt de vista de Mary Bennett, la germana oblidada. A l'Anglaterra de la Regència, Mary Bennett, la neguet lleig de la família, sempre a l'ombra de les seves quatre germanes, qüestiona el paper que la societat li imposa. La cerca del lloc es converteix en un viatge cap a la independència emocional, on descobrirà l'amor i la necessitat de escollir-se a ella mateixa.
1: Bueno,
0: no sé.
1: És que a mi l'univers
2: no
1: Mary Bennett...
2: Eh? Aquestes dues sèries no peguen de moment, eh?
1: És que l'univers Mary Bennett a mi no m'ha convençut
0: jo
1: massa.
0: Jo és que no he seguit mai
1: no, no, jo tampoc, no sé, no m'ha convençut entrar-hi mai, llavors. Però entenc que pugui agradar.
0: Vinga, a Netflix. Arribi...
1: Ui, sí!
2: Aquesta sí?
1: Aquesta l'he sentida jo, si no m'equivoco.
0: T'encontraré.
8: It's been 5 years. What are you doing here, Rachel?
9: I need to show you something. Tell me what you see. Come closer, David.
8: He looks like Matthew.
9: I know. And I know how insane that sounds.
8: Just as insane as people thinking I killed my little boy in the first place.
9: But if there's a chance... No matter how impossible, that he is somehow still alive.
8: Then there's someone very dangerous behind us.
0: En aquesta nova sèrie de Harlan Coben, un pare innocent que passa la seva cadena perpètua a la presó per suposadament matar el seu fill, troba l'evidència que el seu fill podria ser viu. Haurà d'escapar-se de la presó per destapar la veritat.
2: Uf, que complicat això.
1: Hi ha tres noms del repartiment molt guais.
2: Clancy Brown,
1: el protagonista, aquest no sé qui és.
2: Sí, home.
1: No.
2: Clancy Brown era el dolent de Dexter New Blood.
0: Jo, no? Si no sé qui.
1: No me'n recordo jo de Dexter New Blood.
2: I és la veu, ojo a la dada que este quedaré, és la veu de el senyor Cangrejo a Bob Esponja.
1: Bueno, jo em referia a Sam Worthington, que és el protagonista, a Britt Lower, que és una de les protagonistes de Severance, i a Milo Ventimiglia, que és un actor que m'agrada molt.
2: No, Clancy Brown ho fa molt bé.
1: Milo Ventimiglia, fill de Rocky Balboa a les pel·lícules de Rocky i protagonista, o un dels protagonistes de This Is Us i també amb aquella sèrie que miraves tu, sortia. Perquè em vaig parlar i tu vas dir, ah, sí.
0: A veure, torna. Quin...
1: Milo Ventimiglia.
0: Sí.
2: Ah!
0: Gilmore Girls.
1: Aquesta. Doncs són per mi els tres caps de cartell d'aquest repartiment.
0: Perfecte. En aquest cas, a Telecinco.
1: Olsa.
2: Sí, estrena tradicional, eh? Al lineal.
0: Sí, sí.
1: Al lineal.
0: Amb Max Iglesias,
1: vaja.
0: I altres, eh? Max Iglesias i Martiño Rivas.
1: I l'altre?
0: No.
1: A veure com és l'altre.
0: Karina Koloskowska.
2: Oh, molt bé.
1: No, home, no, molt bé, no.
2: Com que no?
1: Perquè ha dit una S, aquí no n'hi ha cap S.
0: No,
2: perquè... Kolokolshiva, podria ser?
1: Kolokolshikova.
2: Kolokolshikova, ara ho has dit. Sí, senyor.
1: Experiència, eh?
0: És que...
1: Kolokolshikova.
0: Molt bé.
1: És qüestió de llegir.
0: també tens raó.

0: Es la maldita alma.
1: En mi vida solo han existido dos constantes, Isaac y Dios. Desde que llegaste a la isleta, pensé que podría tener a los dos.
2: ¿No te sientes solo?
1: Sí que me siento un poco solo.
3: Yo creo que Ana y yo aquí podemos llegar a ser felices.
4: ¿Estás enamorado?
3: Mucho.
5: Ser es que esta gente humilde y trabajadora se quede sin casa para que unos pocos se hagan más ricos.
2: Vuestros hogares son ilegales.
6: La iglesia está muy acostumbradita a hacer lo que le dé la gana. Esto no es el Vaticano.
7: Tampoco es tu cortejo.
8: El dinero siempre es el problema.
0: La vida de Fermín, un jove i atractiu sacerdot, molt estimat i admirat pels habitants de la isleta, al bonic poble de la costa on se situa la seva parròquia, es complica quan s'hi traslladen a viure el seu estimat cosí Isaac i la seva vella dona Anna, per qui gairebé immediatament comença a sentir-se atret. Quan descobreix que ell alberga els mateixos sentiments, es desencadena al seu interior una lluita fèrria, ja que si es deixa portar per la temptació, la traïció seria doble. D'una banda, enganyaria Déu, i a qui ha dedicat tota la seva vida, i de l'altra, el seu cosí. Aquest sí que és un problema. Qui vol com un germà. Per la seva banda, l'Anna considera que té un deute impagable amb l'Isaac per haver-lo allunyat del seu difícil i tràgic passat, de manera que tots dos començaran a viure el malson d'haver de renunciar a la seva felicitat per lleialtat. En aquesta situació, la parella no només s'haurà d'enfrontar un complicat dilema moral, sinó a obstacles més mundans i perillosos.
9: Ojo!
0: Pues no em sembla mala trama.
9: Bon drama, eh? Drama fort, eh?
0: Qui creus que serà el sacerdot? El Martinho o el Maxi?
9: No, és el Maxi Iglesias, no?
10: Sí?
9: Ara ho busquem-ho. Mira, jo és que ho estava buscant aquí.
0: Un sacerdot, Maxi Iglesias o Martinho?
9: Repartiment, estic en ello, eh?
0: No,
9: Maxi Iglesias és Fermín. La vida de Fermín, sí, un jove i atractiu sacerdot.
10: Ho dic, que està basat en un llibre?
0: Com?
9: No ho hem dit.
10: Bueno, hi ha un llibre de Manuel Rivas.
9: Així, no, és el primer paràgraf que posa la sinopsi, de fet.
10: És un llibre que es titula Ella maldita alma, també.
0: Ah, sí?
10: Sí, Manuel Rivas.
9: Doncs sí, Max Iglesias és el sacerdot.
10: Mira, ui, que malament li queda això.
9: Sí. És com fins i tot anacrònic, veu?
10: Ui.
9: Sacerdot, sí.
10: I està molt enfadat, eh?
9: Sí, però bueno, això ja ho fa ell, no? Sempre està així molt serio. Ojo, pues una sèrie on el veurem més amb samarreta que sense, sembla, eh?
0: Està bé, això. Per ell suposo que també ho agraeix.
9: Home, no passarà tant de fred.
10: I tant, amb la sotana ben tapadet.
0: No li pegue gens, eh?
10: En absolut.
9: No, però veurem.
10: També és veritat que no els tenim ubicats a la gent vinculada a l'Església amb el físic de Max Iglesias.
9: També t'he dic, no sé si Telecinco confia gaire en aquesta sèrie.
10: No, ja t'ho dic jo que no.
9: Perquè l'està estrenant a l'estiu, eh?
10: Ja t'ho dic jo que
9: no. I això ja és un gran què.
10: En definitiva, serà una patacada forta.
9: No a veure, l'acabarà el tirant a capítol doble a les 12 de la nit, allò que fan, però bueno.
10: No patiu.
0: Jo crec que si la posessin a una plataforma... Jo crec que
9: és que aquesta sèrie acabarà amb una plataforma.
0: Pues que sigui Netflix.
9: De fet, ja m'arriscaria a dir que està coproduïda per alguna plataforma a la que acabarà. Perquè segurament Prime Video. Per les inèrcies que té Telecinco, normalment, a fer aquestes coses.
0: Pot ser. A Sky Showtime, arriba Rosa Elèctrica.
11: Vi portiamo un aspirante pentito. Daniele Mastronero, detto Cocis.
12: Mastronero! Farò il possibile per farlo collaborare.
13: Se il suo possibile non è abbastanza, la copertura salta.
12: Io davvero non ho capito perché ha scelto me per un incarico così grosso.
14: Vince pozzo e stacca. In culo un è con una creatura per guardi.
12: Oh! Forse non hai capito quanto è grave la situazione.
15: Dove cazzo vai?
12: Sono l'unica che può salvarti il culo qua.
16: Oh! Non si respira, cadi in darabo!
17: Doveva convincermi che valesse la pena darle fiducia.
18: Fa più veloce.
17: Non è valsa la pena.
18: Fammela buttare via.
0: La improbable aliança entre una policia i un criminal marca l'inici d'una trepidant persecució que posa en qüestió les idees preconcebudes sobre el bé i el mal. Un agent del programa de protecció de testimonis rep la missió de protegir un jove cap criminal convertit en informant, un narcotraficant que presumptament va assassinar dues noies. Però quan descobreix que els seus superiors... Tela, avui? Estan confabulats perquè l'atrapin...
4: I em perdonarà la subida.
10: Sí, se me ha roto la barra espaciadora.
0: Tots dos es veuran obligats a fugir junts del que volen veure, dels que el volen veure mort.
10: Mira, jo ara vaig explicar el que passa.
0: Anava bé, anava aguantant
9: L'Ivan,
0: bé.
9: No, però podeu dir L'Ivan, que anava de listo, ha dit, ho passaré pel traductor, tot
10: molt
9: això.
10: Molt bé, llavors has fet un copia i pegar i, per exemple, hi ha una frase, sense espais. O sigui, tot el que llegiré ara no té espais. Els seus superiors estan confabulats perquè l'atrapin. Tot això, amb el seu apòstrof, els seus accents al perquè, tot està, és a dir, està ben escrit, però no hi ha espais. I com això, doncs, sí. Porta així la Judit tota la secció.
9: Si et fixes també, alguns...
10: apòstrofs són interrogants. Com? Ui, un criminal marca l'inici, aquest li és un L interrogant I, inici.
0: Exacte. I d'una també.
10: I la D, entre la D i la U també hi ha un interrogant. D'una trepidant persecució va tot junt, per cert.
9: Perdona, Judit, mai més, ja t'ho prometo.
0: No, així em fa estar
10: activa.
0: Alerta.
9: Clar, si no et despis.
10: Fas treballar el cervell.
0: Exacte. A Netflix també arriba Oasis.
7: El verano. El mejor momento para olvidarse de toda la mierda del día a día.
15: Bienvenidos, soy el director Gas Infinity. Aprovecho para presentarles a mi hija Celia.
18: Encantada de poder recibirles.
19: Vaya locura de sitio, ¿no?
18: Es un resort.
20: ¿Y qué hace la gente para divertirse?
21: Estás donde quieres, con quien quieres. Pero de pronto, todo lo que tenías desaparece.
22: Les hemos reunido aquí porque la pasada noche se produjo una desaparición en el resort.
0: La sèrie espanyola està protagonitzada per Ana Garcés, Tomi Aguilera, Victoria Khan i completen... Hi ha altres actors.
9: Vale. Molt bé.
0: Junts donen vida als hostes i treballadors d'aquest resort exclusiu on les aparences són enganyoses i cada personatge amaga secrets que podrien canviar el rumb de la investigació. Per exemple, entre els actors hi ha Mercè Sanpietro, Paco Tous i Verónica Sánchez.
10: Aquests són els veterans, diguem, perquè l'altre és tot jovenalla. Crec que és una barreja entre Bienvenidos a l'Eden, que és una sèrie de Netflix...
0: Va intentar mirar-la.
10: Jo l'he vist tota sencera.
9: Per què em sona aquesta sèrie? No, perquè
10: sortia a la Maya Salamanca, de Dolenta...
9: Ja la tinc.
10: Doncs jo crec que és una barreja entre Bienvenidos a l'Eden, Élite... jo crec que es bellugarà per aquí, això.
0: Molt bé. Una altra sèrie, en aquest cas Apple TV, Sugar.
23: Another beautiful day in California. Out here, I'm one of the good guys. Good and bad can be in the eye of the beholder.
24: All the leaves are brown.
23: John Sugar.
24: And the sky is gray.
23: I'm a private investigator.
25: They told me that you do one thing and one thing only. You find the missing.
0: En aquest cas és una visió contemporània i única d'un dels gèneres més populars i significatius a la història literària, cinematogràfica i televisiva, les històries de detectius. La segona temporada marca la tornada de l'icònic detectiu privat i expert en cinema de Los Angeles, John Sugar. Colin Farrell torna amb un nou cas seguint la...
9: La tribolat germà
0: gran d'un prometedor boxejador local mentre continua la recerca de la seva estimada germana desapareguda. Quan la investigació s'expandeix cap a una conspiració que plana sobre tota la ciutat també...
9: Amb intencions sinistres. Vale,
0: gràcies. Així ho haurà d'enfrontar-se a si mateix i respondre la pregunta. Fins on pot arribar per fer el que és correcte?
9: Mireu-la. Clar, exacte, això és el que heu de fer. A més, en Apple TV, jo és el que sempre dic.
0: Fa... que s'ha de mirar.
9: No, però bueno, és un, per a mi és un segell de qualitat de previ, ja, que ja ha passat, saps?
0: Perfecte. A Amazon Prime
9: després,
0: Video...
9: Després passen coses com la d'Eufòria.
0: Ja. Yeah.
9: Perdona per fer aquests segells, però... Yeah.
0: És el que passa, sempre hi ha un gripau. A Amazon Prime Video arriba See You at Work Tomorrow.
1: Iren 어렵다.
2: 네, 알겠습니다.
1: 머리는 아프고 사람도 쉽지 않다. 하지만 내일도 출근하는 이유는
3: 내일 뭐 하십니까? 전 차지윤 선임이
0: Xia Ji-yun és una oficinista que ha promès no tornar a sortir amb ningú després d'una ruptura dolorosa, cremada de la vida laboral. La seva vida és l'eficiència, les dates de lliurament amb un petit descans, el pollastre fregit i Vaja. Les cerveses després d'un dia de feina. El seu cor fa temps que està estancat, fins que Kang Si-woo, el més temut líder de la companyia, entra a la seva vida.
10: Molt bé.
9: Què vol, pollastre fregit, eh?
0: Home,
9: això és el que m'he
10: quedat. Directe, acabo de rebre informació d'actualitat.
0: Vinga.
10: Just ara, eh? Acabo de rebre un reel de fonts dignes de no ser mencionades.
9: Vale.
10: Que tiene que morir mucha gente.
9: Ah, la sèrie de
10: Victoria
9: Plus.
10: Martín, Macarena García, Ana Castillo... doncs han penjat Movistar Plus un vídeo bastant divertit, la veritat. Ha estat llegint-lo ara mentre sonava el tràiler, de que hi haurà segona temporada.
9: Molt bé.
10: I han fet un vídeo bastant divertit de les tres protagonistes amb la Victoria Martín. Divertit. I just m'acaba de sortir també que ja ha començat la producció de la tercera temporada de The Pitt.
9: Molt bé.
10: Perdoneu per aquesta informació, però...
9: Això,
10: se
9: ho veus,
10: passat,
9: no?
10: Se m'ha passat.
9: Te n'adones, no? Això què va acabar la producció de The Pitt a l'abril?
10: No ho sé.
9: Bueno, ja t'ho dic jo.
10: Sobre, ah, una
9: sobre el març o l'abril va acabar la producció de Pit i ja l'estan començant.
10: Molt bé.
9: Això és el que ha de passar. No tan severans aquí dos anys entre temporades i pluribus. L'altre dia va dir el Vince Gilligan que ja porta la meitat de la segona temporada escrita.
10: Que els actors i actrius no puguin fer res més a la seva vida que estar pendents de la teva sèrie.
9: Correcte.
10: Molt bé.
9: Ara
10: esclaus de Pit tots. Molt bé, no deixem-los fer res més.
9: Perdona, abans ho feien tots, eh?
10: Però la vida i l'audiovisual
9: canvien. I una altra cosa, normalment les produccions que s'estenen tants mesos, el que passa és que s'hi adapten els actors.
10: A part, de Pit és molt fàcil fer, perquè com que és el mateix, la primera temporada, la segona,
9: clar,
10: la tercera...
9: Estàs buscant, eh? No és un bon dia avui.
10: Segurament la tercera temporada... Jo crec que la tercera temporada, mira que et dic, que serà igual que la segona i la primera.
9: Estarem d'acord en que la tercera temporada és la que ha de pegar més fort, perquè si no, aquí ja ens comencem a decepcionar i a dir, bueno...
10: Jo ja estic decepcionat, però no vull parlar de Pit ara. No és el seu moment.
0: Molt bé. A Cosmo, arriba la temporada 2... De Death Valley.
4: Oh my god, you're John Chappell.
5: Guilty as charged.
4: I'm a big fan. I was literally just watching you on TV.
5: My unique insights might be able to help you find the killer.
4: What are you doing?
5: You've been helping us with a murder?
6: Just offering my expertise.
4: No, he isn't, no.
26: So is this going to be on the telly?
6: I'm the inspiration. You're the perspiration.
4: Are you calling me sweat?
0: És la sèrie britànica que barreja humor absurd i cozy crime, l'escena més vista de la BBC en els últims 5 anys. La vida de John Chappell, un actor que passa.
10: No, que aquí...
9: Estàvem
10: aquí...
9: parlant a través de la finestra amb els propers que venen a l'estudi, ja està.
10: I feien un senyal de...
0: Sí?
9: Que si li dóna temps, anar a... A prendre l'aire al carrer.
0: Això ho vas dir l'altre dia, m'ha fet molta gràcia. Una,
10: ara dóna un gust.
0: Sí, un actor retirat famós per haver interpretat un cèlebre detectiu televisiu fa un gir inesperat quan la detectiu Jenny Malowan, una ambiciosa investigadora fan de la seva sèrie, l'arrossega a col·laborar en una investigació d'una assassí. Els crims no esperen...
10: No, d'un assassí.
9: No el mateix, eh?
0: Veritat, sí.
10: Perquè això seria d'una assassina. També està tot junt, això.
0: Sí.
10: D'un assassí.
9: No podem fer un programa sense posar-li el pal a la roda a la justitat.
10: Els crims.
0: I no, si no, esperen. Me'ls poso jo sola.
10: I els comptes pendents tampoc. Això també va tot junt. Death Valley torna amb nous casos i un retrobar el mercat per l'atenció. Jane i John tornen a travessa camins, encara que aquesta vegada res no serà com abans.
9: De veritat us ho dic, amics, que agafem llautó i el convertim en mort.
0: Ai, Déu meu.
10: Això és la sinopsis de Dead Valley. Els títols sí que estan tots separats, això és veritat, Ivan.
9: No, hi havia la germana Bennett està junt.
10: Ah, no m'hi havia fixat. La següent llegeix en castellà, que he dit a l'Ivan que ho llegiries en català, perquè és com t'ho ha ficat i em sona molt malament, malauradament.
0: La casa del dragón.
10: Correcte.
0: Vale, l'escoltem.
2: ¿Dónde estabas?
8: Alicent vino a Rocadragón. Nos abrirá la fortaleza roja y se postrará ante mí.
2: No debes confiar en ella. El rey ha abdicado. Comienza una nueva era. Un nuevo linaje de reyes inmaculados. Eres la reina de dragones. Tienes el poder absoluto a tu alcance.
0: ¡Arquero! Doncs tu diràs, per què no et sona bé en català?
10: No, però té raó el que ha dit l'Ivan mentre sonava el tràiler. Això és una sèrie, per dir-ho d'alguna forma, és la primera sèrie que apareix de l'univers...
9: és una sèrie derivada de Juego de Tronos.
10: És la primera que apareix, després se'n va fer una altra, El Caballero, no sé què, ja no me'n recordo, que es va fer fa relativament poc. I l'Ivan diu, però Joc de Trons sí que es deia més, es deia molt Game of Thrones o Juego de Tronos, però també és veritat que Joc
9: de Trons estava, ens referim com a Joc de
10: Trons, més catalanitzat. Però La Casa del Dragón, no sé si s'ha catalanitzat tant. I llavors li direm en castellà, no passa res. Per això, simplement...
9: És veritat que La Casa del Drac no són igual.
10: La Casa del Drac podria ser una sèrie del Super 3, que la protagonitza, sí, un cavaller.
9: Especial de Sant Jordi, sí.
10: Un cavaller, i podria ser això perfectament.
0: Sí. Doncs a un costat el Consell Negre... amb
10: Rhaenyra, aquí no hi ha espais, és així el nom.
0: Ah, vale. Al capdavant, reclamant el seu lloc... al tron de ferro, a l'altre el Consell Verd, amb Aegon, al tron impulsat per la seva mare, Alicent Hightower. La bretxa dins de la molt desestructurada família Targaryen.
10: Uau. La gent no s'està esperant de res. La bretxa dins.
9: Mira que jo no he vist Joc de Trons, però Judit, et veig molt desconnectada d'aquest univers.
0: Buah, absolutament.
10: Us diré una cosa, ho he dit més d'un cop quan parlava d'aquesta sèrie, que jo he vist les dues primeres temporades, la primera més que la segona, no sé la tercera com serà, però la primera, jo és que insisteixo, per mi és una sèrie absolutament política.
9: Així.
10: Per mi és política la primera temporada. És veritat que ens hem d'ambientar amb aquest univers de Juego de Tronos, però és una sèrie absolutament política. A la segona hi ha una miqueta més de sang i fetge, però també és una mica més politiqueo, però ja hi ha molta tradició, molt més Joc de Trons. Veurem què és el que passa en aquesta tercera temporada. Està molt ben feta, No és el nivell de Juego de Tronos, però està molt ben feta.
0: Repassem a altres sèries sense tràiler. A Sky Showtime també arriba la temporada 2 de L'Agència. També a Warner TV, temporada 2 d'Erica. Millor traïó arriba a Netflix, temporada 3. I jo diria que aquesta, em sembla que l'he vista quan...
11: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Yeah.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: Escolta, Zicat.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: listen to the beat. A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment. Programa força lliure, on que cada cop tu és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiment, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.